0: Cats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
7: Per sentir una mica de música, que ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 3.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
2: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely
12: getting by, it's all taking and no giving. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
5: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no gain. Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet Radio de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirza i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
13: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga!
7: Pep, quina gràcia!
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Els somnis dels anells.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

present. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira. Serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: somos, mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
4: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat.
6: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
7: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
6: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
7: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quichon, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Benvinguts al Circ Petit.
16: Obre la porta, manca el dimoni.
10: Miro la meva bola.
16: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
17: El genís fa màgia, no miracles,
11: Doncs quin xororama!
8: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
18: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
19: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
20: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
21: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

Aquí no hay a... No. Aquí... Aquí no hay a... Aquí no hay a...

Aprofito. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, estimar-me més i que no sé.

0: altres petons.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
10: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
9: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: No sé si...

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent, que ballant van trobant la tornada. No cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Radio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quichon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obro la porta, mans del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. Dos, un... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororamà!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze...

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Si tu ja no m'estimes.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
4: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, hm?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
11: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, mans del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: fade away. Don't try to dig what we are.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i
5: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
3: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Coblejant. Som a tot el país.
2: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coblejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
5: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
6: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
5: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
6: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
5: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Bona tarda. Comencem la sessió ordinària del ple del mes de juny. Comencem per disculpar la no presència de la senyora Casaramona, que està indisposada. Esperem que es posi bé ben aviat. I continuem amb el ple, doncs que comencem el ple. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte del ple de 30 d'abril. No sé si hi ha algun comentari a fer. No? Doncs la donem per aprovada. Al moment de començar els informes de presència, la Junta de Portaveus vam pactar que es faria la lectura de dos manifestos, un que és el del 15 de juny, que es va llegir aquí al poble, les residències d'avis i el casal d'avis, totes les activitats que hi havia gent gran, amb els avis amb les activitats que també fa la Junta de l'Associació, en el que es parla del maltractament a les persones grans. En aquest cas el llegirà la senyora Flors, que és la regidora de gent gran.
1: Sí, hola, bon vespre, gràcies, alcaldessa. El manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. Les Nacions Unides van designar el 15 de juny com el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans. A motiu d'aquesta jornada, des del Consell de la Gent Gran de Catalunya, reafirmem que els drets humans de les persones grans són tan absoluts com les de qualsevol altra persona. Per això reiterem el nostre compromís de treballar per la protecció, la dignitat i el respecte dels seus drets. L'abús i el maltractament és una realitat que exigeix una resposta col·lectiva. Demanem la implicació de tota la societat, l'entorn familiar, les amistats, els veïns, les veïnes i la ciutadania en general. Cal reforçar la prevenció, millorar la detecció i l'atenció a les víctimes i garantir mecanismes eficaços de renúncia i de càstig. No és admissible que les persones grans no denuncien per por de patir aïllament, represàlies o de perdre el suport o la cura de l'entorn. A més, les situacions d'emergència, com ara catàstrofes, pandèmies o conflictes, les afecten de manera desmesurada, intensifiquen la seva vulnerabilitat. Aquesta realitat tan complexa sovint es manté invisible i amaga un fort biaix de gènere, ja que afecta especialment a les dones. Des del Consell de la Gent Gran de Catalunya, considerem que la proposició de llei de la gent gran, actualment en tramitació al Parlament, ha de ser una eina per donar respostes concretes i impulsar l'actuació dels poders públics per garantir els drets i l'atenció a les seves necessitats. Tothom té dret a viure amb dignitat, lliure d'explotació, abús o maltractament, sense cap discriminació per raó d'edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o per cap altra condició. Per això exigim dignitat i respecte. Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'altres tipus. Reconeixement i sensibilització. Instem a totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió. Només es pot abordar de manera efectiva, amb consciència i reconeixement. Prevenció. Cal impulsar més programes de prevenció activa per eliminar el maltractament a les persones grans, així com protocols d'actuació coordinats i mesures que promoguin els seus drets, l'autonomia i el benestar. Intervenció, suport i recursos. Reclamem una intervenció efectiva de totes les administracions públiques davant les situacions d'abús i maltractament. Cal garantir recursos adequats per a les persones grans afectades, incloent-hi suport emocional, assessorament jurídic, serveis de salut i alternatives d'allotjament segur. Ningú ha de viure cap situació de maltractament. Responsabilitat i justícia. Exigim que les administracions públiques assumeixin la seva responsabilitat en la protecció de les persones grans i prenguin mesures per prevenir, investigar i sancionar els casos de maltractament. La impunitat no hi ha cabuda. En aquest dia internacional manifestem amb fermesa que una societat que cuida i respecta les persones grans és una societat amb futur. Lluitem junts per construir entorns segurs i lliures de violència. Defensar els drets de les persones grans és defensar la dignitat de tota la societat. Barcelona, 15 de juny de 2026.
0: Gràcies, senyora Flors. I ara farem la lectura del Dia Internacional de l'Orgull. No he vist el senyor Bretec, no li dono suport, i els senyors de Vox tampoc entenc. Bé, doncs, senyora Domingo.

0: Sí, gràcies. Bé, aquest és un manifest per celebrar l'orgull, però també per recordar i reivindicar i comprometre'ns. Recordem aquelles persones que van obrir camí quan fer-ho significava arriscar-ho tot. Recordem la revolta de Stonewall l'any 1969 i les primeres manifestacions per l'alliberament sexual i de gènere al nostre país. Gràcies a la valentia de moltes persones que ens van precedir, avui vivim en una societat més lliure i més justa. Som hereves i hereus d'aquella lluita. Una lluita que ha fet possible avenços que semblaven impensables. El matrimoni igualitari, el reconeixement de les identitats trans, el dret a formar famílies diverses i el dret a viure sense haver d'amagar qui som. Aquest any, a més, celebrem el primer orgull amb la nova llei catalana dels drets de les persones LGBTI i per a l'erradicació de la LGBTI-fòbia plenament vigent. Una llei que reforça la protecció davant la discriminació, amplia drets i envia un missatge clar. A Catalunya, cap persona no hauria de sentir-se sola per la seva orientació sexual, la seva identitat o la seva expressió de gènere. Però no podem confondre els avenços amb la victòria definitiva, perquè encara hi ha, avui, infants i adolescents que pateixen assetjament a les escoles. Encara avui hi ha persones trans que han de justificar constantment la seva existència. Encara avui hi ha insults, agressions i discriminacions als carrers, als espais esportius, als llocs de la feina i a les xarxes socials. I encara avui hi ha persones que tornen a l'armari per por. I mentre això passi, la nostra feina no estarà acabada. L'orgull no és només una festa. És memòria, és resistència, és comunitat. És el compromís de construir una societat on ningú hagi de demanar permís per ser qui és, ni per estimar a qui estima. Volem ser un poble on cadascú pugui viure, estimar i expressar-se amb llibertat. Un poble on ningú hagi de tenir por de ser qui és. Un poble que faci de la diversitat una fortalesa i no una diferència que separa. Per això defensem una educació basada en el respecte i la diversitat. Defensem una cultura que representi totes les realitats. Defensem uns carrers, unes escoles i uns espais públics lliures de qualsevol forma de discriminació. I ho fem sabent que la diversitat també existeix dins del mateix col·lectiu. Per això volem posar especial atenció en aquelles persones que encara pateixen més invisibilització i vulnerabilitat. Les persones trans, les persones intersexuals, moltes lesbianes encara invisibilitzades, les persones grans LGBTI i aquelles que viuen situacions d'aïllament o discriminació. També volem reconèixer les persones grans del col·lectiu que van créixer en temps molt més difícils i que sovint van haver de viure en silenci. Reivindiquem que els drets LGTBI són drets humans, que la llibertat de ser i estimar no és un privilegi, que la igualtat no és negociable i que cap dret conquerit està garantit per sempre. Per això cal continuar defensant-los cada dia. Des de Sant Quirze volem afirmar amb força que no hi ha lloc pels discursos d'odi, per la discriminació, ni per cap pas enrere en drets i llibertats. Volem un Sant Quirze acollidor, un Sant Quirze orgullós de la seva diversitat, un Sant Quirze on totes les persones, independentment de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere, puguin viure amb dignitat, seguretat i respecte. Perquè una societat només és plenament lliure quan totes som lliures. Perquè la diversitat ens enriqueix i ens fa més fortes. Perquè els drets LGTBI són drets de tota la ciutadania i perquè només avançarem si ho fem juntes. Avui alcem la veu per les que hi són, per les que hi van ser i per les que vindran. Amb orgull, amb memòria, amb esperança i amb la convicció que Sant Quirze serà sempre un poble de llibertat, respecte i dignitat. Visca l'alliberament LGTBI, visca la diversitat, visca Sant Quirze del Vallès i visca l'orgull avui i cada dia. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Domingo. Continuem amb els... El senyor Parcerissa, digui'm.
2: No, aviam, perdó, senyora alcaldessa, en poques paraules, a veure si sóc capaç d'exposar el nostre posicionament sense ferir cap tipus de sensibilitat. Nosaltres no fem excepció de persones, totes tenen el mateix valor i la mateixa dignitat i no volem caure, en principi, amb el parany que pot suposar aquest posicionament ideològic de voler enfrontar. Per tant, el nostre recolzament no és possible. Gràcies.
1: Molt bé, senyor Parcerissa. Doncs continuem amb els informes de presidència. Continuem començant el ple malauradament denunciant continuadament les guerres, en aquest cas la guerra d'Ucraïna, la guerra de l'Iran i totes aquelles que afecten a la gent, encara que els hi cansi els veïns, però continua sent així, i el tracte o el maltracte que es fa a les persones que viuen a la franja de Gaza o les persones que intenten sobreviure en els camps de concentració que s'han instal·lat allà, perquè una altra cosa no se'ls hi pot dir. Continuem denunciant els assassinats de dones en mans dels seus companys, aquelles persones que deien estimar-les. En un mes se n'han assassinat 3 persones més, per tant, continuem denunciant aquesta xacra. Parlem de les onades, ja passem en el municipi, a les onades de calor. En aquest cas, recordar que hi ha diferents espais que són refugi climàtic, com pot ser la biblioteca, Can Feliu, la Torre Julià, el casal Serra de Galliners o algunes parts del complex esportiu. I parlem de zones fresques al poble, com poden ser el parc de Torrents, la Batzuca o el parc de les Morisques, evidentment no a les hores de més calor, sinó quan doncs, el sol hi abaixa una mica. Recordar a tothom que es protegeixi, que eviti estar-se al sol, que porti roba fresca i ampla i que s'hidrati i que si ho pot doncs, evitar doncs, moure's en aquestes hores que fa tantíssima calor. Parlem també de la pesta porcina africana. Des de que va declarar-se a finals de novembre fins a aquesta setmana passada, aquí a la zona 0, Sant Quirze és part de la zona 0, han abatut a 7.849 porcs. Aquesta setmana, només en una setmana, n'han matat més de 300. A la resta de Catalunya, 26.587. Només demanar a la ciutadania que primer donar-los les gràcies per la paciència infinita que està tenint, demanar-vos que respecteu les restriccions, que no alimentin els senglars si els veuen i que si en veuen algun que avisin el 112. Recordar també que és perillós estar per la muntanya perquè per matar 300 porcs hi ha d'haver força activitat de caça i per tant és perillós estar per allà al mig perquè si entre el senglar i qui l'ha de batre doncs passen persones doncs poden quedar, no és un lloc segur d'estar-se, per això estan tancades també aquestes zones. Parlem de la revetlla de Sant Joan. Enguany doncs, hi ha hagut 10 contenidors afectats i 2 aquí al nucli i 2 a les fonts. Diverses bústies de vivendes que joves doncs, han decidit posar-hi petards. S'han identificat menors que causaven els danys d'uns contenidors concrets i a la seva colla. Dir-vos també que hi va haver una baralla, que com que tothom en deu estar parlant aquests dies, una baralla entre joves de la mateixa aula, de dos aules del mateix institut, i que avui les famílies estaven presentant les denúncies i que doncs, es resoldrà en el procés que cada família faci, doncs s'haurà de resoldre. Joves de 15 anys tots, els identificats i que se'ls va imputar la crema de contenidors tenint 15 anys, els que es van barallar també, per tant doncs estem parlant de joves molt joves i en unes hores força avançades de la nit, entre les 3 i les 5 del matí. Per tant, doncs un altre cop pensem en què passa. Uns joves també van encendre un arbre, van abocar-hi doncs, algun líquid inflamable i uns altres joves el van començar a apagar i van trucar a la policia i van col·laborar amb la policia per apagar-ho. Per tant, tampoc no podem carregar sempre cap als joves perquè hi ha gent que fa coses ben fetes i d'altres que no les fan tant. Recordar la responsabilitat dels adults. Molts joves anaven sols en patinet amb petards. La policia va haver d'intervenir moltes vegades perquè anaven a dalt del patinet amb els petards, amb la metxa encesa i per tant doncs, van allà a la foguera, tots vam poder veure com amb alguns joves els interpel·laven perquè no ho fessin i durant la nit també. I l'altre és que hi havia joves i infants, nens i nenes de 10-12 anys sols tirant petards. I ja se sap que quan es va comprar petards es recomana que hi hagi d'haver sempre un adult al costat. Per tant, demanar a les famílies que quan facin revetlla estiguin molt presents amb el que passa amb els seus fills. Recordar que el dia 29 comença la convocatòria del Bo Jove per ajuts al lloguer. És del dia 29 de juny fins al 10 de juliol. Per menors de 35 anys han augmentat els ingressos fins a uns ingressos anuals de 36.279 euros. I aquí el Vallès, donat que és una zona amb molta densitat, molt densa, tensionada pel que fa al lloguer, es comptabilitzen lloguers fins a 1.000 euros mensuals. Per tant, doncs, tots aquells joves que ja tenen relació amb l'administració, des d'habitatge i des de la Comu, ja se'ls avisarà, però que també doncs, ho fem públic doncs, perquè qualsevol qualsevol altre jove que hagi entrat en el parc de lloguer pugui accedir a la seva a la possibilitat de tenir una bona una subvenció. Recordar també que des del Servei de Gent Gran s'ha obert un canal de WhatsApp per persones grans. Si aneu a actualitzacions el trobareu, és Gent Gran Sant Quirze del Vallès. Aquest canal està pensat perquè rebin la informació directa de, i simplificada, perquè a vegades doncs, se'ls complica quan han de llegir entremig d'altres notícies, i aquí tenen aquella informació que és directa per les persones grans, que els és més fàcil i més còmode a través del WhatsApp que no pas doncs, haver d'anar a webs o el mateix que passa en el Telegram, però se'ls hi penja doncs, en el seu canal. La sol·licitud de subvencions per a esportistes locals és fins al dia a partir del 20 de juny, que m'he apuntat al revés. Recordar que ha començat el Fest Estiu al Canya Jove, tant, com dèiem, el mes passat, tant a les Fonts com a Can Feliu, que també el dia 25 comença el curs de monitors del CIATE esportius, i és del 25, avui, des del 25 de juny fins al dia 24, aquí s'hi han inscrit 26 joves i es fa a Can Feliu, que l'aula d'estudi fins al 2 de és fins al 2 de juliol, i que a mitjans de juny hi havien passat uns 300 joves amb unes 900 assistències, per tant, és un espai que als joves els hi va bé per poder doncs això, concentrar-se, estudiar, preparar-se a l'ESPAU. Des del Servei d'Esports, el regidor i jo volem demanar disculpes al veïnat de les Fonts per la tardança en el servei d'instal·lar les ombres, no?, a la zona de platxeta de la piscina. Falta instal·lar només la dels del de la ai, que no en sortirà de la pèrgola, gràcies, que es va instal·lar l'any passat, que van treure els tendalls perquè no es fessin malbé i no els havien instal·lat, i des de divendres ja hi havia doncs, els paraigües, les tombons, tot allò que havia quedat a la zona esportiva i no s'havia repartit. I també ja s'ha passat a avís de reparació de rajoletes de la piscina petita, que un regidor responsable ens va avisar, i s'ha fet l'encàrrec doncs, perquè així poder tenir doncs, la zona més segura. El nucli zoològic, que saben que es va instal·lar a l'illa de Buda, ara ja han acabat el trasllat definitiu de tots els gats que hi havia a l'antiga gatera. Aproximadament són uns gairebé 80 gats que s'han traslladat, i ara s'iniciarà doncs, els treballs per deixar doncs, la zona que hi havia a la gatera un altre cop amb el seu entorn natural com li pertoca, netejant, retirant les restes i les restes d'andròmines. L'associació que col·laborava en la gestió ja està avisant per anar a recollir doncs, totes les gàbies de transportar els gatets, i alhora també s'estan retirant doncs, materials que ja no són reciclables, i després es netejarà bé doncs, l'entorn per deixar-lo com un entorn natural que és. Recordar que els ajuts de l'escolaritat des del dia 29 de juny fins al 12 de setembre estaran oberts. Saben que els ajuts a l'escolaritat ara han vist una programació una mica més marcada degut a que la Generalitat fa les motxilles escolars. Enguany són els que els de tercer, de quart i cinquè i sisè de primària, que són els que no opten les motxilles, els que se'ls complementa a l'ajut escolar. En tot i això, l'alumnat del segon cicle d'infantil, de primària i de secundària, que no disposi de motxilles, si és necessari, doncs es pot dirigir a Benestar doncs, per poder tramitar la prestació també. Recordar-vos que durant tot aquest estiu, tant aquí al nucli com a les Fonts, la gent gran té diferents activitats de memòria, de comunicació assertiva, de fitness matinal, de parlar d'escriptores catalanes, de dansoteràpia, de tallers, fan un especial Paco Candela a les Fonts, fan l'aigua gimme a les Fonts, va inaugurar l'àmbit Netfarma, les instal·lacions, és un espai on hi ha en aquest moment 17 empreses instal·lades, totes elles són farmacèutiques o de biotecnologia. És un espai desitjat en el nostre municipi, perquè el que fa és afegir valor a totes les al món laboral, facilita l'ocupació i les noves oportunitats, és un espai d'innovació, un alt valor afegit en qualsevol de les seves activitats, crea una xarxa important d'empreses i alhora reafirma aquesta mirada de l'economia col·laborativa. Per tant, doncs, agrair l'esforç que s'ha fet per poder tenir-los aquí instal·lats i pel creixement que ja ens van anunciar que volien fer. Durant aquests dies, fins a primers de juliol, hi ha una enquesta oberta de l'àmbit de salut, oberta a la ciutadania, que complementa altres accions de participació que s'han fet i que el que pretén és captar diferents necessitats que, sobre uns aspectes que ja s'han detectat que poden ser els necessaris per avaluar, especialment dins del pla de salut que s'està redactant. Per tant, qui tingui ganes d'interès pot entrar al web de l'Ajuntament i veurà el que és la diagnosi del pla de salut i alhora l'enquesta per poder continuar. Volíem felicitar a Roure Films i a Visual History, que són produccions, són dos productors de cinema de curs d'aquí Sant Quirze, que divendres passat ens van presentar els curs que fan. Un parla de sèrie, és una sèrie que es diu Visibles, que està feta tota des de l'àmbit LGTBI, justament per això, per fer més evident la discriminació que hi ha. En aquest cas, una coneguda pastisseria d'aquí al poble, doncs, són doncs, productors d'aquesta productora, i l'altre, doncs, Roure Films, que és una altra de les persones que viu aquí al poble i que fa molts anys doncs, que estan produint films sumament interessants. Si teniu ocasió, busqueu-los, perquè realment és interessant el seu missatge. Dir-vos que s'ha fet la primera edició d'Innova Sant Quirze. En aquest cas, l'Innova el que pretén és un projecte fet amb el teixit empresarial, amb la Diputació, amb l'OPC i amb l'Ajuntament i els instituts del poble. En aquest cas han participat els alumnes de quart d'ESO de l'11 de setembre i els de primer del batxillerat de l'IES, i l'empresa d'enginyeria de biofarmacèutica Clínia. En aquest cas,

0: Dir-vos que el teixit empresarial d'aquest poble té més de 300 empreses, 15 cadenes de valor i més de 6.400 llocs de treball i que la seva activitat econòmica doncs factura uns 1.000 milions d'euros. I aquí, en aquest espai, cada cop més l'ocupen persones, empreses de talent jove que busquen els joves que tenim aquí al poble, que s'estan preparant i que molts d'ells que fan doncs, carreres de ciències troben la seva primera sortida laboral o a l'espai per créixer doncs, com a treballador i com a persona investigant. Per tant, doncs, felicitar-los. L'any vinent s'hi afegirà l'Escola d'Adults en aquest projecte doncs, perquè també abasta l'àmbit de la formació professional. Les obres de climatització de la biblioteca aquesta setmana han fet les proves de que si estava ben tancat amb benestanc a la zona nova. Ha semblat que sí. Si és així, doncs ja podrem donar-les per acabades d'aquí uns dies i, per tant, doncs, poder recuperar tot l'espai i poder doncs, gaudir d'aquesta nova instal·lació de clima. Volem felicitar la restauració i el comerç per l'èxit del DASTA. Com totes podeu veure, just aviat farà ja un mes, van ser tota una setmana, perquè abans eren 3 dies i ara ja és tota una setmana, de diferents propostes gastronòmiques i de tastos de vins absolutament reeixides. El dijous ens va ploure, però fins i tot vam aguantar allà a la Masia Can Barra i també van anar molt bé els vermuts del diumenge allà al parc, que van agradar molt a tothom. Per tant, doncs, animar a tot el teixit de la restauració i el comerç del poble amb la mostra que van fer i tot, doncs, que continuen així perquè són sumament atractius i ofereixen propostes absolutament interessants per totes nosaltres. Recordar que el dissabte 4 de juliol hi ha la Festa Covena i que el dia 4 de juliol també fa els 32 anys de l'incendi que va cremar bona part de la Serra de Galliners i, per tant, demanar a tothom que tingui absolutament en compte una, la pesta porcina, i l'altra, totes aquelles mesures que no parem de repetir que són necessàries, entre totes, doncs, de fer que la nostra serra continuï lluint així de verda. I recordar-vos que demà al migdia fem la lectura del manifest de LGTBI i a la tarda doncs, hi ha el Cineforum a la Patronal, que també parla doncs, de diferents curs que parlen de l'àmbit LGTBI. Continuem amb donar compte dels decrets del mes de maig del 2026. No sé si hi ha algú que tingui algun comentari a fer. No? Doncs passem als punt número 4, que són les festes locals. Com cada any a aquesta època, ens cal aprovar per proposar a la Generalitat el que són el calendari de festes locals que després publica la mateixa Generalitat amb tots els acords de ple aprovats. En el nostre cas, és el 10 de maig del 2027, que és l'aplec de la salut, i el 6 de setembre, que és la festa major. No sé si teniu algun comentari a fer. No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Senyor Parcerissa.
1: A favor.
0: Molt bé, doncs el punt queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 5, que és de benestar social, l'aprovació de l'addenda del contracte programa. Senyora Flors.
2: Gràcies, alcaldessa, regidors, regidores. L'aprovació de l'addenda del contracte programa del 2026. Com sabem, l'octubre del 2022 es va formalitzar el contracte programa 2022-2025 entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius a benestar social. Posteriorment s'ha formalitzat diverses addendes i pròrrogues. Concretament, la primera addenda va correspondre al període 2023-2025, va ser signada el 29 de desembre del 2023, la segona addenda va correspondre al període 2024-2025 i va ser signada el 5 de maig del 2025 i la darrera corresponent a l'addenda i pròrroga de l'exercici 2026. Va ser signada, en aquest cas, el passat 23 de desembre del 2025. Com ja vam informar al seu moment, el Departament, junt amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, havien acordat un conjunt de millores a aplicar a partir del 1 de gener d'enguany. En aquesta finalitat sorgeix aquesta addenda d'avui, de 2026, que avui portem a aprovació, on es reforcen algunes línies d'actuació i finançament de serveis socials municipals. Concretament, com a línia de millora, hi ha la voluntat de simplificar requisits i procediments de canvi de règim de finançament de subvenció a transferència per algunes fitxes, com són la fitxa 46, que correspon a l'envelliment quilòmetre 0, i la fitxa 5.

0: 50.4, que correspon a migracions, acollida i vida compartida. Pel que fa a millores econòmiques, aquestes són efectives en les següents fitxes. La fitxa 1.1, que és en equips bàsics d'atenció social, teníem atorgat inicialment per aquest exercici 2026 238.599,43 €, i ens han passat a un nou import atorgat de 98.522,25 €. Aquest increment és de 13.347,61 €. La fitxa 2, que és servei d'intervenció socioeducativa, que és el 6, teníem atorgat per aquest 2026 85.174,64 € i han passat a 98.522,25 €. L'increment és de 13.347,61 €. La fitxa 50.1, serveis d'atenció domiciliària, el SAT, en aquest cas social, inicialment atorgat teníem 14.357,99 € i han passat a 16.409,13 €. L'increment ha estat de, o és de, 2.051,14 €. La fitxa 50.2, en aquest cas el servei d'atenció domiciliària referent a la dependència, inicialment teníem 50.196,94 € i han passat a 57.367,93 €. L'increment de 7.170,99 €. I la fitxa 1.6, ajuts a l'urgència social, inicialment teníem 30.284,73 €, passant a 57.816,25 €, l'increment de 27.531,52 €. I finalment, la fitxa 54, de serveis de migracions, acollida i vida digna compartida, que teníem 53.056,05 € ha passat a 56.056,05 €, un increment de 3.000 €. En definitiva, l'increment econòmic respecte a l'addenda assignada el 23 de desembre del 2025 és de 66.989,36 €. Val a dir que aquestes modificacions econòmiques no assoleixen el percentatge general del marc de finançament per part de la Generalitat de Catalunya, que recordem que hauria de ser d'un 66% de la despesa. Recordar també que, com és habitual, durant aquest proper mes de juliol es convocarà la Comissió de Seguiment d'Àrea Bàsica de Serveis Socials, on s'exposaran totes les dades referents a aquest primer semestre del 2026 i on s'entrarà en detall en el contracte programa 2022-2025 i la pròrroga d'aquest exercici 2026. A l'espera, doncs, de poder tenir un nou contracte programa on es disposin dels recursos suficients, passo a la part dispositiva d'aquest punt, que seria, primer de tot, en primer lloc, aprovar aquesta nova addenda per l'exercici 2026 del contracte programa 2022-2025 entre el Departament de Drets Socials i la Inclusió i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, així com la seva posterior signatura per part de l'alcaldia, d'acord amb el document annex en l'expedient d'aquest punt. I, en segon lloc, notificar el present acord al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Doncs ara ens toca aprovar aquesta addenda 2026. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Flors. No sé si hi ha algun comentari a fer. Senyor Parcerissa.
2: Sí, sisplau, molt breument. El nostre grup entén que no hi ha més remei que aprovar aquesta addenda, que l'Ajuntament això ho té d'acceptar i ja està, no? El que passa aquí, el problema, ja ho ha dit la senyora Flors, és de la Generalitat. Va passant els anys a base de vendes i, en canvi, no dona un finançament adequat. Abans de parlar la senyora Flor sobre el pla de gent gran, home, doncs aquí hi ha un punt claríssim que no s'ha parlat en aquell pla, que és el servei d'atenció domiciliària. Finançant adequadament el servei d'atenció domiciliària, vamos, teníem els avis absolutament ben portats, no? A part de totes les altres coses que s'han dit. És a dir, aquí denunciar la falta de financiació adequada, que sembla estrany que estiguem a aquestes altures d'aquesta manera. Gràcies i perdoni.
1: Gràcies. Algú més ha de fer alguna intervenció? No, senyora Flors?
0: Res a perdonar, senyor Parcerissa, és totalment d'acord amb vostè, que drets socials, en aquest cas, tenim discursos a vegades, bueno, contradictoris, no? Perquè en definitiva tots som conscients del punt que estem, l'envelliment i les vulnerabilitats de persones d'aquest país, i en aquest cas de Sant Quirze, i ens quedem encara bastant lluny de les necessitats actuals que tenim i els que tindrem, perquè l'envelliment a Catalunya cada vegada és més gran, les necessitats són importants, i ja partim de precarietat, i esperem, per això he dit que tant de bo que tinguem un nou contracte programa amb cara i ulls. 2022-2025, estem al 2026 i encara anem tirant de dendes. Però esperem i desitgem que això canvi el més aviat possible pel bé de tota la societat. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Una mica per situar la ciutadania, un contracte programa és una delegació de funcions que fa la Generalitat als municipis per poder executar doncs, unes polítiques determinades que afecten a persones amb una mirada determinada. En aquest cas, el contracte programa de benestar social el tenim assignat en el moment en què vam passar a ser un poble de més de 20.000 habitants i, per tant, ja teníem una àrea bàsica pròpia que ens vam haver de constituir com a tal, dotar-nos amb el personal que se'ns demanava i se'ns requereix, però alhora, com deia la senyora Flors, representa que el contracte programa, l'import que reben els ajuntaments, hauria de cobrir gairebé fins al 66%. En aquest cas estem ratllant el 50%, no arribem al 50% dels costos, perquè a més els mòduls de la Generalitat són baixos i per tant no cobreixen els sous reals de les persones que estan treballant i tampoc no les necessitats. Nosaltres hem passat de tenir un SAT dependència que penjava del Consell Comarcal d'uns 30 a 40 mil euros anuals a multiplicar-lo per 10. Estem ratllant els més de 300 mil euros en el moment que l'Ajuntament en aquests anys ja ha començat a atendre directament els seus usuaris perquè té més temps, perquè fa una mirada molt més holística, perquè els atén més directament. Això què ens ha suposat? Doncs això, destinar més de 250.000 euros dels que es destinaven abans al servei d'atenció domiciliària, amb els diferents àmbits, per famílies, per infants, amb necessitats especials o per persones grans. En tot cas, també tenim un contracte programa que és el de benestar de feminismes LGTBI i en tenim un altre que és el de joventut, que és el que fa més mal, perquè en aquest cas totes les polítiques de joventut se sustenten en 8.700 euros anuals que rebem de la Generalitat. Per tant, la Generalitat necessita recursos propis, necessita un pressupost propi, però els ajuntaments necessitem que aquests diners que la Generalitat tindrà ens arribin, perquè si no és com molt còmode fer lleis a dalt de tot en el que es diu la dependència es regula d'aquesta manera. La Generalitat s'ha de fer càrrec. La Generalitat fa una norma i diu jo li encarrego els ajuntaments i els ajuntaments amb els recursos de totes nosaltres, les posem totes amb els nostres IBIs, aquesta caixa general de totes, acabem atenent el nostre veïnat perquè el recurs que se'ns dona, a part de que es paga per anys vençuts gairebé i normalment tenim un deute sostingut, és a dir, els ajuntaments fan de tresoreria, la Generalitat no té pòlissa, són els ajuntaments els que li fa pòlissa, no? Perquè no ho estan rebent constantment, i això és endèmic, això és com s'ha instal·lat aquest estat des de fa doncs, tots els anys que la democràcia existeix probablement, però que cal resoldre primer amb el finançament de la Generalitat i després sobretot amb els finançaments dels ens locals, perquè si no, una cosa que és bàsica per la ciutadania, que és l'equitat, tenir els mateixos drets depenent de quin poble vius, no els tens. Depèn del poble que tens i la sensibilitat que hi hagi, reps uns ajuts i segons en quin poble vius, en reps uns altres. I per tant, no garanteix, no, que les persones tinguin el mateix dret a ser ateses davant d'una circumstància vital, igual que és el grau de dependència o una malaltia determinada, no? Per tant, evidentment que hem d'acceptar aquests diners perquè els destinem, però són diners molt insuficients que, evidentment, torno a repetir, cal que la Generalitat tingui pressupostos i cal que els puguin invertir directament a les administracions locals que fem de Generalitat en moltes i múltiples aspectes del dia a dia de la ciutadania. Si us sembla bé, doncs passem a votació. Vots a favor? Senyor Parcerisa?
2: A favor.
1: Doncs el punt queda aprovat per unanimitat. Passem al sisè punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de la ratificació de l'error material del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Senyor Coll.
3: Bona tarda de nou. El punt que ens ocupa és proposa la resolució d'un error material que s'ha constatat dins del nostre POM, o sigui, del nostre Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que, com vostès saben, i per intentar fer una explicació també al mateix temps un repàs del calendari que va viure aquest POM, per recordar-ho, però alhora per fer veure precisament d'on prové aquest error material, doncs, com vostès saben, l'aprovació inicial del nostre POM, del nostre planejament general, data de març de l'any 2019. Entremig faré referència precisament on rau, en el document que també està integrat en aquest POM i on rau aquest error material, o en el tema que fa referència a aquest error material, que és l'aprovació que es va fer el maig de l'any 2021 d'un pla especial d'usos del nostre sòl industrial, o sigui, dels polígons industrials de Can Casablanques, Can Canals i Can Torres, Can Llobet, en el qual, si bé recorden vostès i saben vostès, segur que ho recorden i ho saben, però els veïns i veïnes que ens acompanyen, aquell pla especial d'usos va acordar, aquest ajuntament va acordar disposar que els usos en aquests polígons industrials serien els que aquest pla especial d'usos recollia i que eren activitats eminentment industrials i que, en el cas, es feia una limitació expressa i explícita a qualsevol activitat de caràcter lúdic i lúdic nocturn o d'activitats, per resumir-ho, de discoteca o de sales de ball. Per tant, aquell pla especial d'usos, repeteixo, que es va aprovar el maig de l'any 21, definitivament per part de la Generalitat de Catalunya, després el tràmit en seu municipal. Després d'això hi va haver l'aprovació definitiva del pla, no, el plan general nostre, el nostre POM, que va ser, com bé recordaran vostès, el juny de l'any 2024. En aquest decalatge, entre el març del 2019, on es produeix l'aprovació inicial del POM, i aquesta aprovació definitiva del POM, el juny del 24, es produeix un arrastrament d'informació d'aquesta aprovació inicial a l'aprovació definitiva, en el que no es fa la interpretació que creiem que des d'un punt de vista de seguretat jurídica calia fer, els serveis jurídics han pensat això, i per tant el que fem és aquesta correcció d'un error material que clarament s'ha produït entre, repeteixo, l'aprovació inicial del POM i l'aprovació definitiva, que fa referència, tal com us deia, que és per especial d'usos. Dit d'altra forma, el que fem és incloure en la disposició final, que fins ara aquest POM no recollia, en la disposició final que aquest pla especial d'usos, no, en la disposició final que deia concretament, aquesta disposició final deia que tots els instruments de planejament general derivaran anteriors a l'aprovació d'aquest POM, això en el POM, perquè fa el POM, deia aquesta disposició final derogatòria, queden derogats a excepció els següents, i feia una enumeració concretament de quatre plans especials o plans d'usos, que ara no venen al cas, que són plans especials de fa anys i que estan vigents segons, i no incloïa en aquesta excepció a la derogació aquest pla especial d'usos, que en canvi en el POM, en el seu conjunt, en l'articulat normatiu del POM, sí que fa referència constant. Per tant, aquesta correcció d'error material només abasta la inclusió en aquesta excepció derogatòria que fixa la normativa del POM i que, repeteixo, que ja recullen altres, des de l'article 176 fins al 182, que recull els usos industrials, es fa referència explícita a aquest pla especial d'usos que queda inclòs dins del POM, però, repeteixo, en el moment de l'aprovació d'aquesta disposició final primera, doncs no ha quedat inclòs aquest pla especial d'usos. Per tant, ara, després d'aquesta explicació una mica potser allò liant que he fet, veuran a la lectura de la part dispositiva que diu aprovar inicialment la rectificació de l'error material incloent la redacció d'aquesta disposició final primera del POM una expressa referència el Pla Especial Urbanístic per a la regulació d'espectacles, activitats recreatives i de restauració en els polígons industrials de Can Casablanques, Can Canals i Can Tors, Can Llobet de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data de 20 d'abril del 2021. I, per tant, es diu que s'afegirà aquesta... Tots els instruments de planejament general o arribat anteriors a l'aprovació del present POM queden derogats a l'excepció dels següents. Hi ha, continuament, les quatre excepcions a què feia referència abans, però, a més, s'hi inclou el Pla Especial Urbanístic per a la regulació d'espectacles, activitats recreatives i tal, que la seva data d'aprovació definitiva va ser el 20 del 4 del 21 i que va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat el 21 del 5 del 21. Per tant, el que fem és la correcció d'aquest error. A la segona part, el segon punt de la part dispositiva diu sotmetre el present expedient a informació pública per termini un mes. Es diu que s'hi podran presentar al·legacions en aquest termini, a fi i efecte que qualsevol persona pugui adoluir les manifestacions i aportar la documentació que considera dient. I la tercera part diu disposar que un cop finalitzada el període d'exposició política es sotmetran a consideració plenària les al·legacions en el cas que n'hi hagin hagut i una vegada aprovada provisionalment la correcció d'errors, si escau, es donarà trasllat a la mateixa Comissió d'Urbanisme de Barcelona per la seva validació, o sigui que no cal l'aprovació definitiva per part de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, sinó que el que cal és la seva validació i, en definitiva, la publicació al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.
1: Gràcies, senyor Coll. No sé si hi ha alguna intervenció a fer. No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Senyor Parcerissa?
2: A favor.
1: Doncs el punt queda aprovat per unanimitat. Ara sí que ja passem al darrer punt de l'ordre del dia. Precs i preguntes, senyor Baratec.
4: Bé, abans de començar, nosaltres voldríem enviar tota la nostra estima a la senyora Casaramona i desitjar-li una ràpida i completa recuperació, tot esperant tenir-la aquí el més aviat possible. Recentment s'ha publicat el balanç trimestral de criminalitat corresponent al primer trimestre del 2026 i les dades publicades per al Ministeri de l'Interior reflecteixen un preocupant increment dels fets delinqüencials continuant la tendència iniciada el 2025. El primer trimestre de l'any, la criminalitat ha crescut un 4,1%, sent l'augment dels furts la dada més preocupant de l'estadística. Concretament, s'ha produït un increment del 39%, passant de 38 a 53 fets delinqüencials al primer trimestre. Les preguntes són: quines mesures pensa aplicar l'Ajuntament per evitar el creixement d'aquests delictes i per reduir-los? I creu l'alcaldessa que la policia local compta amb els mitjans humans i materials suficients per fer front a aquesta delinqüència? Volia fer alguna pregunta sobre la revetlla de Sant Joan. Sembla que ja l'ha contestat als informes de presidència. L'únic, una pregunta és quin pla es dona a l'Ajuntament per reposar el tema dels contenidors cremats i del ferm de l'asfalt, perquè hi ha zones que han quedat molt, molt malmeses. I un tema també de seguretat: ens continuen arribant queixes dels veïns del carrer Castanyers i del carrer del Prat a Sant Quirze Park per les curses i l'excés de velocitat que es produeixen molt sovint aquestes vies per part d'alguns cotxes i motos. I no tan sols pel soroll que fa que s'impedeix el merescut descans dels veïns, sinó també pel perill que suposen els vehicles circulant a velocitats inadequades i provocant molta inseguretat. Ens han denunciat la manca de policia a aquest barri o la manca de la sensació de seguretat i la manca de mesures per evitar o reduir aquests fets, pel doble objectiu de millorar la seguretat i la qualitat de vida de les persones. Pensa aquest Ajuntament reforçar la presència policial a aquests carrers? Quines mesures es pensen aplicar per tal que aquests fets no es repeteixin? Potser aquests ressalts que trobem a tot arreu al centre de la vila, i no ens diguin que són vies amb pujades molt pronunciades, no és cert. A més, són carrers de dos sentits i, com a mínim, es podria limitar la velocitat de baixada. Han pensat en posar càmeres per poder denunciar aquests infractors? Gràcies.
1: Senyor Parcerisa.
2: Sí. Sí, sisplau, una pregunta. Abans, de totes maneres, unir-me al que ha dit el senyor Baratec, sobre que ho desconeixia sobre la senyora Casa Ramona, que es posi ben aviat bé. I la tinguem aquí també. Bueno, la pregunta és sobre una queixa de veïns del carrer Pau Casals, encara que es podria extendre tot el poble, que es queixen que a les 6 del matí hi ha la brigada de neteja, ja treballa amb el bufador de fulles i amb la màquina, aquesta tractora de neteja. La pregunta és, si és així, podrien començar a utilitzar aquests utensilis a partir de les 8 del matí i, en tot cas, de 6 a 8, utilitzar altres eines que no fossin sorolloses. Gràcies.
5: Bones. Bueno, en primer lloc, desitjar que es recuperi ben aviat la senyora Casa Ramona. La primera qüestió que em voldria plantejar és en relació als abonaments de serveis com la piscina i d'això. Hi ha diferents localitats on es posa el mateix preu per una entrada individual, però, en canvi, pel que fa a abonaments, només se'ls hi permet treure'l els que són veïns del poble corresponent. Per exemple, això passa a Polinyà. Ara, per exemple, la Comunitat Autònoma de Madrid, els abonaments de transport vol que siguin només pels veïns de la comunitat. Hauríem d'estudiar, clar, aquí apliquem la doctrina de que no es pot fer cap mena de discriminació. Podríem començar a estudiar quins criteris apliquen aquests altres municipis o comunitats autònomes i si es podrien aplicar a Sant Quirze? En segon lloc, veïns de l'Avinguda Raona ens indiquen que ja fa temps que van presentar una queixa contra la bugaderia que es troben allà, just davant de l'ambulatori, pels sorolls, les vibracions i la sortida de vapors. Diuen que fa molts mesos que es va obrir un expedient, que els sorolls i les vibracions són molt molestes i els vapors, pues, que surten, no. Doncs estan, sobretot quan estan funcionant les màquines, pues, sentint totes les olors dels detergents i suavitzants, i no tenen cap notícia de com està la tramitació d'aquest expedient. Si ens poden informar, pues els agrairíem. Després, en el mateix costat, en el davant del supermercat Musa, cada vespre s'ha convertit en centre de reunió d'un grup de joves, doncs, que es reuneixen allí a beure, a menjar, i fan sorolls, obstaculitzen el pas de la vorera amb els seus patins, inclús utilitzen els propis vehicles, no ja els capós, sinó els sostres dels vehicles com a seients, i a més es veu que no són pas, diguem-ne, un model de cortesia, no? I els veïns es queixen de que quan truquen a la policia local no hi ha anat, diverses vegades que han trucat, doncs la policia no hi ha anat. Val? Després, finalment, respecte al tema de la nit de Sant Joan, home, voldria felicitar els agents que van enxampar a dos nois que ens estaven cremant, que estaven cremant contenidors. Crec que, bueno, ja que els critiquem també moltes vegades, doncs quan hi ha una actuació d'això també els hem de felicitar. Sí que ens agradaria saber, home, com està la investigació i si es podrà enxampar, es considera que es podrà enxampar els autors de la crema d'altres contenidors i quines possibilitats hi ha de que els responsables d'aquestes cremes, doncs, es facin càrrec del cost que té pels veïns del poble a la reposició d'aquests contenidors. Gràcies.
1: Senyora Fernández.
6: Bon vespre. Primer de tot, igual que els meus companys, desitjar que la senyora Casarramona es millori. I en quant a les preguntes, una veïna del poble ens comenta que la setmana passada es va trobar a l'estació dels ferrocarrils de Sant Quirze policia, personal de seguretat i personal de ferrocarrils, vigilant l'entrada direcció Sabadell. La pregunta és si teniu informació de si va passar alguna cosa. Per altra banda, tenim activat el pla d'emergències per l'onada de calor, que pot afectar especialment a les persones més vulnerables com persones grans i infants. Davant aquesta situació, es recomana extremar les precaucions i seguir les indicacions sanitàries. Es demana una atenció especial a les persones majors de 75 anys que viuen soles o sense suport familiar. Voldrien saber si des de l'Ajuntament s'ha previst fer algun seguiment o suport addicional per a aquestes persones. I finalment, ens comenta un veí que en el carrer de la Ribera, amb l'avenida Gara, continuen les tanques de l'obra del connector de l'aigua que fa mesos que aquesta va terminar. Gràcies.
7: Hola, bona tarda a tothom, de nou. Avui, per reprendre aquesta tradició de la pregunta al regidor d'Esports, com que feia uns quants mesos que només vaig fer la darrera, avui en faré tres i començaré precisament per Esports per acabar el meu barri. Començarem parlant de la piscina municipal de les Fonts, i és que diverses famílies i usuaris habituals de la piscina ens han traslladat incidències sobre les condicions en què ha obert enguany la instal·lació. I és que quan un servei augmenta de preu, els usuaris esperen que el servei millori o que almenys no empitjori. I tot i que ja hem comentat alguna d'aquestes correccions que ja vaig comunicar fa uns dies i que sembla que ja s'està començant a fer certa intervenció, ens han arribat altres necessitats durant aquests dies que també m'agradaria fer arribar perquè tinguin també la seva correcció. Ens han alertat de problemes de neteja al lavabo. De fet, el primer dia d'obertura, un dels cartells indicava literalment que l'última neteja havia estat el 2024. Estem al 2026. També se'ns ha traslladat un incident a la zona de dutxes que va provocar una ferida important al peu d'un infant, i pel que fa al control de l'aigua, usuaris habituals expliquen que enguany no han vist el tècnic que la temporada passada feia les comprovacions freqüents dels nivells i no l'han vist cap dia. Per això demanem saber quin és el protocol de control aplicat i amb quina freqüència es comproven el clor i el pH, i en quines dates s'han fet aquestes darreres analítiques microbiològiques i fisicoquímiques, i quin resultat s'ha donat tenint en compte que cap dels usuaris ha arribat a veure aquest control i que aquest control en principi hauria d'estar pagada a la maquinària de la instal·lació. Tenint en compte que ha hagut un any per preparar l'obertura i que la piscina de les Fonts s'ha obert aproximadament dues setmanes després que la del nucli, quines revisions es van fer abans d'obrir les instal·lacions? Passo ara a la piscina d'aquí del centre, que també tenim alguna incidència. El mes passat vaig fer la pregunta sobre la baixa temperatura de l'aigua pel curset dels nadons. Se'm va dir que ens farien la resposta i ens ha arribat avui la resposta. La resposta municipal situa l'avaria el 19 de maig i la limita al vas petit i afirma que la instal·lació no es va reobrir fins que es va recuperar la temperatura adequada. Però les famílies afectades ens traslladen una realitat diferent, i és que parlen de diverses setmanes amb l'aigua més freda, que no va ser una incidència puntual i que els cursets no es van aturar mai. Tot i que la resposta municipal sí que parla de reprendre el servei un cop resolta l'avaria, ells, els veïns en aquest cas, alerten d'incidències a les dutxes. Alerten també de que Inacua va comunicar en un mail en resposta a un dels usuaris que compensaria el cost de la sessió d'aquesta sessió concreta dels nadons a la quota següent, però segons aquestes famílies aquesta devolució mai s'ha fet efectiva i l'afectació va anar molt més enllà d'aquesta única classe. Ens poden aclarir, doncs, quines són les dates reals de la resolució de l'avaria i si hi haurà algun tipus de compensació a les famílies? Continuo amb una altra també del poliesportiu, ja dic que ara toca recuperar el temps perdut. També aquests mateixos usuaris, aquestes mateixes famílies, ens pregunten o ens parlen de que s'han trobat excrements de rata a les instal·lacions del poliesportiu i s'han vist paneroles al vestidor infantil. Parlem d'un equipament esportiu utilitzat cada dia per infants, famílies i entitats i cal garantir unes condicions d'higiene i salubritat adequades. S'ha detectat aquesta incidència o s'ha fet algun tipus d'actuació en els darrers mesos, en aquest sentit? I ara sí, ja torno a la darrera del meu barri és que torno a incidir en la necessitat de plantejar una intervenció al carrer de l'Església. És un tema que porto aquí pràcticament cada mes. I en aquest cas amplio la petició a la plaça que hi ha entre l'Església i el carrer dels Sors, que també necessita una neteja i un desbrossat en certa urgència. Gràcies.
8: Bona tarda. La meva intervenció vindria relacionada amb el manteniment de la plaça de l'Olivera, que revisant l'acta de la CISA del 6 de maig consta que s'ha fet el manteniment amb el codi catàleg places i que s'ha fet el manteniment al mes d'abril, però voldríem saber si hi ha algun tipus d'intervenció planificada per fer la talla o la poda dels arbres, perquè estan sobrepassant ja l'alçada dels balcons dels veïns de la zona. Després, és un tema que jo crec que ja ha sortit en alguna dels altres plens, el tema dels aspersors de l'Avinguda Raona, quan es posen en marxa malbaraten bastanta aigua, perquè se'n va cap a la calçada. A veure si hi ha una possibilitat de revisar el seu funcionament. I després, el passatge a Terra Alta, a l'alçada de l'entrada al pàrquing, es veu que hi ha un enfonsament de la calçada. No sé si hi ha algun tipus d'informació que es pugui ampliar sobre això. Moltes gràcies.
9: Hola, bona nit. Jo només tinc una pregunta, és del tema de la piscina. En aquests moments que hi ha aquestes onades de calor, molts veïns ens estan dient el preu que ens ha ofert l'abonament de piscina, que l'enguany ha sigut de 150 quan l'any passat eren 85. O sigui, ha sigut una pujada molt bèstia. Creiem que això ho hauríem de mirar, perquè és un lloc on la gent pot refrescar-se o dir una mica de fresc. I el tema de l'aigua, al parc de les Moriscos, quan s'arreguen els vespres, l'aigua surt per la porta i arriba a meitat de carrer. Hem de mirar de cuidar aquest tema. Ja està. I moltes gràcies.
10: Bé, bona tarda a tothom. Com tots sabem, les classes municipals de pintura i aquarel·la tenen una gran demanda i, sobretot, compleixen una important funció cultural i social. Darrerament ens ha arribat la preocupació d'alguns alumnes perquè s'ha anunciat que l'accés al proper curs es podria decidir mitjançant un sorteig, fet que podia trencar la continuïtat dels grups consolidats. Alhora també s'ha comentat la possibilitat d'ampliar l'oferta amb un segon grup, però de moment no hi ha cap informació oficial. Per aquest motiu ens agradaria saber quina és la decisió definitiva de l'Ajuntament sobre l'organització de les classes de pintura aquarel·la per a de cara al proper curs. I com es pensa garantir, no, aquesta continuïtat dels alumnes actuals com de l'accés de les noves persones. Gràcies.
11: Bon vespre. Sí, tindria quatre qüestions a plantejar. D'entrada, una és una mica de funcionament intern. Voldríem reclamar que no tenim penjades les actes de la Junta de Govern local des del 19 de maig d'enguany. Estem parlant de més d'un mes, normalment anàvem bastant al dia, però hem revisat amb diferents tablets, que a vegades és problema d'un, doncs sisplau, si poguéssim tenir-les, perquè hi ha qüestions molt importants que no venen a ple i es plantegen a la Junta de Govern local i és la manera que tenim d'estar al dia. Gràcies. Aquest és el primer punt. El següent, una demanda, una petició de veïns o un reclam que ja s'ha dit a l'Avinguda Gara, és insistir en el fet que malgrat la prohibició de que els camions no vagin fins a la segona rotonda, segueix passant. Creiem que no deuen ser de l'obra, però s'ha parlat aquí abastament que es parlaria i es treballaria amb senyalització, es va dir en sessió plenària, que s'estava plantejant una nova senyalització més clara perquè sapiguessin alguns camions que poden anar despistats, però és que hi ha hagut com un augment, no és, bueno, almenys així ho han manifestat els veïns i les veïnes. D'acord. Aleshores, en aquest cas, a un punt que la senyora Casarramona volia defensar, però en aquest cas i que agraïm les mostres de suport i que tots esperem que segur que estarà aviat bé. Fa un parell de plens, la senyora Casarramona va plantejar una sèrie de preguntes sobre un tema que sobre el plàter, sobre el pla plàter. Era el primer cop que ens anien a parlar a alguns dels aquí presents, perquè és un tema doncs que és bastant tècnic i de fet entenc que la ciutadania probablement no en coneix massa de què es tracta, però vam reclamar que volíem coneixement, volíem informació. Som conscients, som coneixedors que a altres comarques s'ha fet trobades amb els diferents ajuntaments, entenem que aquí també s'ha de haver fet, on se'ls ha donat explicacions i de manera doncs, esclaonada els que han participat d'aquestes trobades comarcals, cada municipi ha reunit els seus regidors de govern i d'oposició per parlar-ne, per informar, perquè estem parlant d'un tema molt sensible. Estem parlant d'un tema que té a veure amb el nostre futur, amb el nostre entorn, amb energies, i que ara estem en un punt, en un moment de presentació d'al·legacions, estàvem esperant, estem esperant, com sempre, que vostès ens expliquin. Avui, doncs, en nom del nostre grup municipal, doncs, tornem a reiterar, això és un tema de poble, és un tema que creiem que tots plegats, tots els grups municipals, hauríem de parlar-ne conjuntament, a banda, òbviament, de la ciutadania, però ara com ara som els representants de la ciutadania, i per tant reiterem la nostra petició d'informació, si és que la tenen, segur que han assistit a informacions i a reunions, perquè s'està duent a terme tot el país, i per tant creiem que no podem ser menys i nosaltres hem de tenir aquesta informació. I per en darrer punt, avui fa un any vam aprovar una moció, la moció del punt verd. No sé si ens hem de felicitar o no ens hem de felicitar del fet de que fem un any on ens vam posar tots d'acord, on es van establir una sèrie de punts. Els hem estat reclamant diferents plens, què en fèiem, què en faríem, quines accions. Se'ns ha estat dient que parlaríem amb la policia local, se'ns va dir que la Junta Local de Seguretat potser sortiria el tema. No va sortir, tampoc van preguntar perquè creien que tampoc era un tema a treure en aquell moment, però la ciutadania ha de saber que se'ns ignora. Vaja, és una moció aprovada, una moció de poble aprovada per tots, a excepció del grup majoritari, i a més van fer també una denúncia a nivell de xarxes. Un any d'una qüestió que està a les nostres mans, intentar solucionar-ho, intentar trobar algun tipus de millora, perquè nosaltres fa un any teníem unes dades d'una sèrie de robatoris, ens acostàvem als 60 des de l'inici del funcionament del punt verd. Ha passat un any i ens consta que hi ha hagut segueixen havent-hi robatoris. Per tant, és evident que aquest punt verd té mancances i té marge de millora, que és el que plantejàvem i l'únic que buscàvem. Era una cosa tan senzilla que és que no hauria de ser un punt que ens ha servit a nosaltres de queixar-nos de que no es fan bé les coses. És que no volem tots que això no passi, no volem tots tenir la garantia, evidentment que no existeix l'opció zero de que ens robin, no és el que es demanava, mai s'ha demanat això, però es va demanar, treballem per millorar aquest sistema de punt verd, ens vam posar d'acord, un any, es diu ràpid. Creiem que això la ciutadania ho ha de saber i creiem que o se'ns posa una data o no sé, l'altre punt de l'or no se m'acut, o sigui, posem una data i fem algun tipus d'acció, parlem amb la policia local o amb qui s'hagi de ser, però ens sembla que no es mereix la ciutadania ni el nostre grup municipal aquesta ignorància per nostra. Dit això, ja estaria, gràcies.
12: Hola, bon vespre a tothom. Bé, ens afegim també a la ràpida recuperació de la senyora Casaramona i que aviat pugui tornar a seguir. Intentaré contestar algunes preguntes que m'han realitzat, algunes les sé, les altres, pues, si no, pues, les hi enviarem. A la primera pregunta que m'ha fet el senyor Arruga del grup municipal de Vox, ja n'hem parlat diverses vegades, ja ens agradaria poder fer diferència, o sigui, poder donar més facilitats als nostres veïns de Sant Quirze envers a veïns que vinguin d'altres municipis a la nostra piscina, però no se'ns permet, aquí al poble tenim jurisprudència d'altres casos que han passat i tècnicament o jurídicament no podem fer aquesta discriminació i hem de cobrar el mateix preu amb uns usuaris com els altres. No podem. Si hi ha altres municipis que ho fan, doncs tècnicament nosaltres no sabem fer-ho perquè no, no, el que no podem fer és una il·legalitat. Espero haver-la respost. Les preguntes del senyor Marín, del grup municipal del PSC. Bé, primer de tot, com ha dit abans l'alcaldessa, demanar disculpes als veïns que es veuen afectats i que el servei no és poder el que hauríem de donar o que se'ns està retrasant algun tema, com podria ser la pèrgola, que una d'elles sí que té la lona, l'altra falta una peça que s'està reclamant per poder posar. Pel que fa a les tombones, s'han emportat de noves a la piscina de les Fonts, tant com a la piscina municipal de Can Casablanques. Ara les Fonts crec que n'hi ha entre 15 i 20. I pel que fa també, que jo pel que havia llegit a xarxes, la persona o l'infant que s'havia fet mal al peu, s'ho havia fet en el vas, on falten pues, set peces, que és veritat que han saltat i s'està esperant per poder-ho el material per poder-ho subsanar. M'alegro que no s'hagin fet mal allà i prenem nota del tema que em diu dels serveis, on en principi, tal com em diu, s'ha realitzat aquesta, bueno, s'ha patit pues, uns petits talls o el que sigui. Pel que em diu de la comprovació de les aigües, evidentment no, es fan les analítiques abans d'obrir la piscina, les vegades que calguin, fins que surtin correctes. O sigui, ningú d'aquest ajuntament donaria permís per obrir una piscina municipal amb unes aigües que no reuneixin les condicions establertes. O sigui, crec que això no deixa. De totes maneres, si tal com ha demanat, crec que vol saber quan les han fet o quins han sigut, pues els hi enviarem, perquè ara mateix evidentment no ho tinc aquí. Pel tema que em comentava de que l'aigua estava extremadament freda a la piscina municipal de Can Casablanques, avui ha rebut la resposta que no és suficient. No tenia constància de que s'havia de retornar el cost d'algunes sessions que no s'haurien realitzat, però prenem nota i li farem la contestació corresponent. Quina més em quedava? I el que em comenta, normalment es fan totes les actuacions perquè no hi hagi cap tipus d'animal o panerola a les dutxes, però jo evidentment ho seguirem i estarem a sobre, perquè jo almenys fins a dia d'avui no en tenia constància. Crec que les he contestat totes, que em queda una, o vostè?
7: Només per matisar, quan parlava del nen que es va fer mal al peu, sembla un cas repetit, o és fàcil que es confongui, però no són els mateixos. Són uns quants nens i nenes que es van fer mal al peu a la piscina perquè no hi ha les baldoses, i als vestuaris de la piscina, degut al terra i a certa reforma que no va sortir excessivament bé fa un parell d'anys, va caure l'any passat un altre nen i es va fer mal al peu. Vull dir, són nens i són peus, però no és exactament el mateix accident.
12: Val, doncs disculpa, mirarem les dues d'això. Jo sí que vaig parlar amb els tècnics i s'han anat a mirar el tema de la piscina, i jo els he dit, evidentment, si hi ha qualsevol perill greu de que algú prengui mal, doncs que evidentment es tanqui, no és així que els nens es facin mal allà, però en principi s'arreglarà ràpid i no té que haver-hi més, i el tema de les dutxes igualment el perseguirem.
5: Sí, no, només respecte al tema dels abonaments, només matitzar una cosa. Jo no li demanava que vostè donés una explicació jurídica del per què. Ni vostè ni jo som juristes i no. Jo el que demano és,
13: El que està clar és que aquí estem aplicant un criteri diferent del que s'aplica en altres llocs. Esbrinem en base a què s'aplica un altre criteri en altres llocs i a partir d'aquí podem veure i decidir a veure el que... El que és evident és que hi ha criteris divergents. Doncs esbrinem, preguntem, ens hem, podem informar del per què d'aquests criteris divergents i a partir d'aquí estudiar la possibilitat de si l'apliquem o no l'apliquem en aquí Sant Quirze. Gràcies.
12: Val, jo pel que tinc entès aquí en el millor algun poble pues, no passant que ningú hagi pogut fer alguna reclamació sobre aquest tema i aquí a Sant Quirze crec no equivocar-me que algú en algun moment ho va fer i per tant per jurisprudència nosaltres no podem, o sigui tècnicament em comenten que no es pot realitzar, a lo millor no sé quina ciutat, no sé, m'ha dit Ripollet o el que sigui, pues mai ha passat res i allà pues ho poden fer. Val? Però bueno, de totes maneres insistiré, però per 25a vegada crec que la resposta tècnica i jurídica de l'Ajuntament serà la mateixa. Per acabar, el senyor Ruiz m'ha comentat el tema de l'abonament de la piscina i la pujada de preus. Bé, evidentment la pujada de preus, si mirem bé, és una pujada de preus, es va fer una licitació nova on tècnicament es va explicar el per què hi hauria una pujada de preus en totes les tarifes del complex esportiu, i és que, fent-ho molt ràpid, veníem de preus del 2014 i aquesta licitació, quan ha sortit nova, doncs ha tingut que fer una actualització perquè tingués una viabilitat econòmica i alguna empresa es pogués presentar. Pel que em diu de les onades de calor, aquí al poble ja existeix, quan hi ha una onada de calor, totes les persones vulnerables, doncs amb infants, dones embarassades i gent gran, doncs tenen l'entrada a la piscina. Entenc que el que també em volia dir és que surt molt... Bueno, entenc que l'he contestat, no? Que és molt, perquè era més car, o falta alguna pregunta que vol... No? Sí? Gràcies.
1: Bé, doncs començo per la primera pregunta del senyor Baratec. En aquest cas em parla de fets delinqüencials. Els furts han augmentat a l'Alt Camp o a la zona comercial força, en els vehicles sobretot, i a la zona de la discoteca i del mercadet també. I en aquí al poble hi han hagut alguns intents sobretot i algun furt amb un sistema que en diuen Mimosa, doncs que apareixen persones joves que s'abracen o saluden molt efusivament a persones grans i mentre els despisten els hi prenen el telèfon, els hi prenen alguna cosa. Això ha passat en diferents punts del poble. S'han detingut a dues persones diferents i s'han denunciat diferents vehicles perquè el que han fet és l'observació de quin vehicle anaven i poder-los, doncs perquè són gent que es mouen en cotxe i que van d'un cantó a l'altre fent aquesta activitat. No? I la policia va fer una xerrada durant l'hivern i ara una altra a la primavera amb la gent gran per explicar-los doncs, que quan algú els saludi efusivament, si no la coneixen, que no es pari, no? Que no deixin que se'ls acostin més, i bàsicament perquè és que no és molt difícil de poder detectar qui ho fa fins que no ho fa una vegada. Com a mínim una persona li acaba passant. Després és més fàcil saber que han arribat. No? Però en tot cas sí... Els mitjans humans saben que tenim oberts dos processos, un de tres policies locals nous i un altre de trasllat administratiu d'un policia doncs, que vingui cap aquí i probablement en moments determinats segurament no hi ha prou de gent, en moments que passen coses, perquè si la patrulla està fent alguna atenent algú doncs, i hi ha una altra necessitat, l'altra patrulla sortirà i, per tant, pot ser que no hi siguin, però en general, segons el cap de policia, està ben dimensionada, però aquesta és una ja és més l'opinió del cap de policia. Però sí, malauradament hi ha un augment en tot el Vallès, estem a dintre d'una zona urbana continua. Si se'n recorden, a la Junta Local de Seguretat, el cap de Mossos ens va dir l'any passat vostès van viure un oasi, aquella baixada, i aquell moment era un... diguem que vam tocar el fons bo, no? Fins al mínim possible, però és molt difícil de creure que en una zona connectadíssima com estem nosaltres no hi hagin intents de robatori o de, sobretot de furs, que és una cosa que passa en un moment i que la gent marxa. Per la revetlla de Sant Joan, la reposició de contenidors dependrà de les que tinguin en estoc l'empresa. Aquesta empresa, com moltes d'elles, perquè si només fos a Sant Quirze, però en aquest moment passat Sant Joan és una situació que passa en els municipis, els que tinguin estoc es tornaran a posar immediatament i l'asfaltat, primer li faran una capa d'asfalt fred i després quan s'asfalti faran ja deixar-lo pla com s'ha fet doncs ara amb aquesta última vegada que vam asfaltar, que es van anar fent totes les zones que es havien anat cremant contenidors i l'asfalt havia quedat rebregat. El carrer Castanyers, el carrer Prat i el carrer Joaquim Rodrigo és el circuit meravellós. Els he de dir que sí que hi ha gent mirant i amb matrícules, comptant matrícules, el que no explicaré com hi són, però sí que hi són i el tema dels ressalts els estan valorant, sobretot perquè és la zona que passa l'autobús de pujada. I vostè ja em deia de baixada, que és el que ells estan contemplant, però de pujada sí que és el que puja pel carrer Vallès i és una pujada pronunciada perquè hagi d'anar fent ressalts cada vegada perquè té parada al mig i llavors quan ha d'arrencar li costa més. Per tant, ja a vegades passa que quan surt de l'estop a baix a la rotonda, quan puja la rotonda la fa molt a poc l'autobús perquè puja molt. I és una de les zones que els agrada molt fer el circuit perquè els que vivim a aquella banda del poble els sentim els caps de setmana. Doncs, però sí, tenen matrícules controlades, hi ha denúncies posades i anirà passant. No hi ha tanta circulació al poble com per no poder llegir matrícules que passen per llocs determinats o esperar-los en algun lloc perquè al final se'ls ha hagut fer les mateixes coses en els mateixos horaris i els dies de cap de setmana especialment. La neteja. En el nou contracte, la proposta de la cap de via pública veuran que és una de les millores o de les coses que vol plantejar és que en lloc de començar a treballar a les 6 del matí comencin a les 8 del matí, ja per sistema. Aquest contracte contempla que la neteja comença a les 6 del matí i per tant, a més, i a l'estiu hi ha un altre condicionant que és que quan la temperatura sobrepassa els 37 graus al carrer no hem de retirar la gent que treballa al carrer, brigades, jardineria i evidentment neteja, i això malauradament cada vegada més amb les onades de calor doncs a les 12 del migdia hauríem de deixar de treballar. Aleshores el que s'ha fet és plantejar això i plantejar que hi pugui haver una jornada a partida, que per tant hi hagi un altre servei que arribi a la tarda, que allò que no s'ha pogut fer al matí ho pugui fer a la tarda per compensar. Ara en aquests moments és així. I la neteja va circulant pel poble. Cada dia comença amb un sector diferent i cada dia hi ha un sector del poble que li molesta les bufadores i el soroll que fan perquè cada dia doncs, té un circuit que ha d'anar seguint. Els abonaments de piscina ja ho ha explicat el senyor Garriga. A la bugaderia hi ha un expedient obert que estan fent el seguiment amb les mesures correctores que se'ls va imposar i veure doncs, si han funcionat o no o si les estan executant. Saben que els expedients administratius tenen un recorregut en el que s'han de donar audiències, han de fer el procés i després tornar a fer la revisió a veure si hi han fet. I entenc que està en aquest procés. No sé exactament en quin moment, si ja han presentat totes les mesures i ja se'ls ha fet la segona inspecció o encara no han acabat de fer mesures correctores. La policia local és coneixedora de la situació, a més hi ha una denúncia d'una de les veïnes que va tenir una discussió amb els joves i els joves la van no agredir, però sí que la van increpar i sí que són conscients. Se'n recorden que hem parlat de que durant aquest mes que ve, perquè aquest mes no ha estat possible, l'ordenança de tancament de les botigues, de que no puguin tenir obert fins tan tard, perquè també evitar doncs, aquesta facilitat de consums, però alhora també per pacificar els entorns d'aquestes botigues als joves, ni hi ha alguns que es porten les seves cadires i fan com una quedada a la fresca que en principi no fan res mal fet però que sí que fan soroll perquè són joves i la veu s'alça i riuen i al final impedeixen que la gent descansi o el poder passar per la vorera, però no fan bretolades en aquell, és a dir, no se'ls pot amonestar perquè estiguin fent res mal fet, el que ho fan en un lloc que no toca. La policia el que fa és que quan passa i fa massa estona que hi són és animar-los a que vagin i se'n van a la plaça de l'Amistat i al cap d'una estona els veïns de la plaça d'Amistat es creixen queixen i els traslladen a la masia i després a la masia els de la masia es queixen i així ens passen els vespres. La policia passa i és perquè justament van poder detenir els joves perquè estaven amb el cotxe no logotipat en el lloc que havien d'estar. El que passa que potser no els veuen perquè molts cops no interessa que es vegi la policia perquè si no no poden

0: i costa molt identificar. És a dir, quan algú et diu era un jove amb patinet i una de suadora, dius, ole, pues com els altres 200 que volten pel poble, no? Costa molt. Llavors hi ha d'haver això, una imatge molt nítida que es pugui utilitzar perquè són menors, i aquí sí que els fiscals no entren si no hi ha una prova evident de que aquella criatura ho ha fet. La senyora Fernanda em preguntava per la policia local, no sé quina hora era això, podria ser en algun moment, si és molt a tocar del vespre, pot ser, i és un divendres o un dissabte, estan controlant els i les joves que arriben i se'n van cap a aquesta discoteca tan meravellosa que li estem fent control.
1: Va ser dimecres 17 de juny sobre les 11 hores del matí.
0: Doncs així és, no, ja ho miraré perquè en aquest cas no ho sé què havia passat, si havia, pot haver-hi des d'un intent de que algú havia avisat que volia saltar la via, pot passar qualsevol cosa, si hi ha els tres cossos junts, si hi ha personal de seguretat, si hi ha ferrocarrils, o que hi hagués algú alterat dins del tren i que el conductor demanés assistència en arribar a l'estació perquè s'hi baixava. Ho preguntaré perquè no em consta. Però si no, el que sí que ho poden veure és alguns dies a les tardes, tarda vespre, sobretot arribant més al cap als últims trens, perquè el que fan és un control de què porten abans d'anar-se'n cap a la discoteca. Si porten navalles, si porten objectes que els hi han caigut a la butxaca per casualitat, doncs la policia se'ls queda perquè quan arribin a la zona de lliure no vagin tan carregats, no es cansin tant portant tot això. El pla d'emergència de fa molts anys ja, aquí l'Ajuntament té un llistat de persones vulnerables que s'hi actua en cas de fred, en cas de calor i també quan hi ha talls de llum o quan hi ha alguna situació climatològica o d'emergència que pugui requerir. Aquestes persones normalment són persones que viuen soles, que tenen necessitat de ser assistides, i el que fa és la patrulla passa per aquestes vivendes. Amb moltes hi ha la clau. Pensin que totes les persones que tenen servei d'atenció domiciliària, la policia té el clauer perquè moltes nits van ajudar persones a aixecar-se quan porten la teleassistència, sobretot perquè viuen soles, i molt sovint la policia, quan s'activa teleassistència, truca a la policia i ells són els que van, obren la porta d'aquella casa i ajuden aquella persona a entrar. Per tant, truquen, si aquella persona no contesta, doncs la truquen per telèfon, i si continuen assistint, doncs entren a veure com està, els que tenen clau. Els altres o es controla a través dels familiars o a través de... llavors, durant la setmana, durant el dia ho fan les treballadores socials, que truquen els, cadascú té uns usuaris assignats, persona, i els tardes, nits i els caps de setmana ho fa la policia local. I això ha passat tant en fred com en tot l'àmbit de seguiment. A l'Avinguda Egara, cantonada carrer Rivera, encara hi ha una peça per canviar. Per això no han tapat el forat. És l'última peça que quedarà per canviar d'aquell àmbit, però com que estan apretant per acabar Vallcorba, doncs ja li hem demanat forces vegades a Sant Quirze d'Aigua que ens acabi aquella cantonada, que tapi d'una vegada i retiri les valles que encara queden al tros de dalt, també. La zona de les fonts, el clor. La senyora Flors, que és la regidora encarregada dels controls sanitaris, m'ha passat l'últim dia que es va fer la inspecció, que era el dia 18 de juny. Espera, 18?
2: Sí, de fet va ser la primera, o sigui, és la primera analítica, per tant es fa abans de que s'obri, la piscina, lògicament. I aleshores doncs és evident que ningú l'ha vist que en vagin a prendre mostres perquè la piscina estava tancada encara. Aleshores l'analítica es va fer el dia, els resultats el dia 15, els resultats els 17 i tots els paràmetres són correctes. Per tant, és correcte.
0: Els controls es fan... sí.
3: Normalment en un establiment públic o en una instal·lació municipal els controls haurien de ser diaris. Tinc entès,
0: N'hi ha diferents. Un que el fa Inaqua, ella sola, que l'ha de fer diàriament per regular el nombre, el clor que ha de posar per anar clorant, i després l'administració local fa controls quinzenals o mensuals en funció de l'onada de calor o si hi ha un usuari més, per anar controlant altres àmbits, no només el pH, sinó altres analítiques que hi ha. I això és el que fem, i per això veuen a la persona. L'any passat teníem contractada una empresa que ens ho feia i potser els veien més logotipats. Aquest any tenim tècnic de sanitat una altra vegada perquè saben que de salut, i és ell mateix el que va fer les analítiques. Per tant, si no el coneixen, veuran una persona vestida normal que agafa les mostres i se'n va i els porta al laboratori de Terrassa, que és qui ens fa els anàlisis de sempre.

perquè doncs és un laboratori públic i el fem servir per tenir els resultats, eh? Però sí, hi ha les diàries d'ús, d'usuari, i les de control de, que ja fan altres recomptes que van més enllà, del diari. La neteja dels lavabos, doncs algú no va canviar el paper i demanarem que el servei de neteja torni a penjar, com a tot arreu hi ha d'haver, doncs, quan hi ha un lavabo públic, no? Quin dia i quina hora s'acaba de netejar, això és obligatori a tot arreu, per tant, si no ho han fet, reclamarem que ho facin. I els haig de dir que aquest canvi de direcció no només ha afectat a les quotes, sinó que està afectant a la persona que dirigeix les instal·lacions i que setmanalment cal tenir converses, no, amb aquesta persona, perquè doncs és un pèl despistat o no és conscient de la feina que suposa mantenir al dia aquestes instal·lacions, o potser se n'ha refiat massa o no se n'ha preocupat prou. Després de la conversa mantinguda amb vostè mateix, no, que com vam acabar el Consell d'Administració o les prèvies, no me'n recordo, i que ens va explicar, vam parlar amb el tècnic i l'endemà aquesta mateixa persona referia que, ostres, no hi vaig passar, no pot ser que un director d'una instal·lació s'oblidi de passar per veure si les instal·lacions estan a punt o no, no? Per tant, és una falta d'aprenentatge i és una falta que doncs s'haurà de referenciar en el contracte, no? Aquesta persona no està arribant a cobrir les necessitats o l'estàndard que necessitem, com l'anterior directora d'instal·lació, que es coneixia la instal·lació de memòria, que quan li demanaves on era això, et sabia dir a quin armari, en quin lloc hi era, no? Aquesta persona no està arribant a aquest. I estem patint això, que no és una excusa, però que sigui una realitat que ens està passant, perquè hem detectat coses que és d'aprenent, de no estar doncs prou. I és una persona que fa anys que treballa a la instal·lació, vull dir que la coneix i la sap, vull dir que no és allò de que han agafat algú i l'han posat aquí i li han dit t'espavila't, sinó que, per tant, la baixa temperatura, com deia el senyor Garriga, no hi havia referència. Nosaltres els hem contestat el que ens van referir ells, és a dir, hem replicat l'escrit que va fer Inacua, i per tant els hi tornarem a demanar clarament de què és, no? I que analitzin una mica més, i tornem amb el mateix, és la manca d'informació que no estan donant. I pel que fa als exàmens de rates i de paneroles, hi ha una empresa contractada que fa el control de plagues i que posa les trampes, i que de moment tampoc no t'han referenciat. Parlo amb la senyora Flors perquè també és una dels negociats que porta Salut i que no ens han referenciat. Tot i això, demanarem demà les inspeccions d'aquesta zona perquè ens diguin, a veure, però penseu que posen trampes molt seguides i es detectaria, per tant, però ho demanarem perquè no hi hagi alguna realitat que no hagin tampoc traslladat aquí. El carrer Església s'està preparant la intervenció, han parlat amb diferents persones i em consta que la policia local està preparant, ja hi ha anat algun dels sergents, ja ha tingut algunes converses reiterades, però sí, el que passa que haurem de parlar amb algú que estigui d'allà, però que sigui una mica més gran de la família, a veure si ho torna a explicar, doncs, com es funciona. A la plaça de l'Olivera, ara, bueno, com a tot el poble, un cop ja acaben de fer la primera volta fins a Sant Joan, ara el que faran és tot aquell arbrat que ha rebrotat molt o que ha crescut molt, fer-li les retallades per situar-lo, o per, que dèiem l'altre dia, el mes passat, perquè l'enlluanat es pugui veure, o perquè està tocant balcons o... Els aspersors de la Ronda Rona són un drama, perquè regar, es pretén que estigui verda i que pugui regar les margarites, no?, que es van plantar, i les palmeres, però com que aquella muntanyeta és tan petitona, perquè la quantitat d'aigua que pugui arribar allà, doncs, bueno, s'està plantejant el que estem fent a tot arreu, de posar un gota a gota, però es va canviant. I preguntarem què passa al carrer de Terra Alta. Jo també hi he passat amb el cotxe i ho he vist, però jo diria que és més del pas, perquè és abans d'un... És just una mica abans d'un Baden, no sé si és perquè hi ha algú que ha passat amb un vehicle més pesat, no ho sé, però ho preguntarem. L'abonament de la piscina ja l'he explicat també al senyor Garriga. L'aigua també, aquí demanarem a la senyora, la cap de via pública, doncs, el què, però aquí tenim una altra situació que és aquesta, i que els últims parterres es carreguen del parc, en aquests moments encara fan baixada, que és una de les coses que amb les millores es pretén. Llavors, perquè aquella aigua penetri, n'hi ha molta que
regalima i marxa avall. I sí, és cert, ja, ja passava i continua passant en alguns punts. Les classes de pintura. Amb totes les activitats dirigides a les persones grans, bueno, i també les que són de les persones joves, el que passa que les persones grans no hi estaven acostumades perquè no hi havia tanta demanda i no passava, però que ara hem arribat a un punt que l'envelliment és notori a la nostra població, cada vegada hi ha més persones que estan en procés de jubilació o jubilades i que per tant comencen a gaudir de les activitats i hi ha més demanda. Llavors què passa? Que les persones que tota la vida, per ells tota la vida és la seva vida jubilada, no? Aquests 5, 4, 3 anys darrers han estat fent una activitat, creuen o volen que la plaça sigui per ells fixa perquè és allò que els agrada i ho fan. Aleshores intentem anar adaptant la oferta a la demanda que hi ha, que és la solució quan doncs, ens falta places per ioga, doncs ampliem a ioga, o si ens falta doncs, per pintura. Però sí que és veritat que per ordenar les llistes, perquè no hi ha aquests privilegis de jo he arribat abans i aquest lloc és el meu, s'ha proposat a totes les activitats fer sorteig. I els dic perquè no només passarà amb aquesta, sinó passarà amb els clubs de lectura, passarà a tot arreu on no hi hagin prou places inicials, que després es resoldrà fent més oferta, però d'entrada es farà un sorteig per ordenar, de la mateixa manera que passa quan ens inscrivim a la piscina, a les activitats esportives. Hi ha un sorteig i llavors, ja ho vam explicar l'any passat, no? Hi va haver una demanda de gairebé 200 persones més, doncs vam ampliar per poder atendre-la, però inicialment hi ha un sorteig, perquè si no es creen aquests privilegis i alhora es creen aquestes desavantatges que les persones que són un pèl més joves o que abans no volien pintar, no tenen mai accés a qui diu pintar, diu llegir diferents clubs de lectura o pot ser cursos de no sé, de memòria o d'altra mena, no? Per tant, s'adequarà l'oferta sempre i es farà de manera que no quedi gent fora, però sí que ens haurem d'anar acostumant totes a que a vegades el sorteig serà més favorable i el grup es consolidarà i a vegades doncs, pot passar que els grups es quedin dispersats, que també afavoreix que la gent coneixi nova gent i que es tornin a crear grups estables, perquè al final el que pretenen és fer l'activitat. Però sí que és veritat que clar, hi ha gent que porta forces anys gaudint d'aquella situació i gent que no hi entraria mai si no féssim aquest procés o no tindria mai l'accés garantit perquè és l'única manera. Per tant, anirà passant, però amb la voluntat d'ampliar l'oferta i que s'adeqüi a la demanda. Les actes, com que el senyor secretari ja he vist que s'ho apuntava, no? Jo, doncs ja, aquesta és una tasca de secretaria directament, aquí sí que nosaltres poc hi fem. Els camions és cert, perquè a més darrerament hi passejo molt per aquella avinguda i tinc el poc privilegi, sobretot autoescoles, és com molt divertit. Jo he estat allà asseguda o passejant per allà i he vist camions d'autoescola que a la tarda, que dius, ole, no? I trobo que li ensenyes bé perquè hi ha un cartell que posa prohibit circular els camions i tu amb l'autoescola li dius que tiri avall, que dius, pues, perfecte, no? Però sí, és una de les feines pendents que té aquest nou cap, aquesta nova senyalètica. El plàter, és que ho he mirat, a les 6 d'aquest mes ja tenen un petit resum i a més vindrà l'arquitecte municipal amb l'al·legació que planteja com a ajuntament, que es planteja com a ajuntament, amb tota la informació, amb els plànols que s'estan acabant de posar. Deu fer 10 dies que van assistir, senyor Coll, no? Amb una trobada de tècnics i tècniques que es va fer fa 10 dies, aquí al Consell Comarcal, en seu, en la que es va estar treballant conjuntament diferents propostes i van anar polítics i tècnics de l'àmbit i en aquesta cisa que farem dimecres vinent vindrà el senyor Fortuny, que és qui ha preparat les al·legacions juntament amb el senyor Sunyer, però que en aquest cas les prepara l'arquitecte municipal, amb el dibuix de l'afectació. A més, a Sant Quirze, ara que ja ho hem treballat més, afecta molt perquè tenim molt terreny periurbà i protegit, és a dir, qui ha fet bé la feina i ha protegit l'entorn natural, doncs com que ho fan des d'indústria i no ho fan amb una mirada de l'OTA, de l'oficina ambiental, sinó que ho fan des d'una mirada de producció, no tenen en compte la producció pròpia del municipi amb plaques fotovoltaiques dels privats, no tenen en compte les que ja s'han instal·lat en polígons industrials, senzillament diuen, ah, mira, aquí hi ha un forat de color verd, posem-hi coses a sobre. I per tant, doncs sí, això ja veuran que el dimecres que ve ens ho traslladaran i ens faran doncs, una estona monogràfica per poder-ho debatre entre totes i van estar esperant aquesta formació que s'havia anunciat, aquest grup de treball de debat en el Consell Comarcal que es va fer, doncs això deu fer 10 dies
un divendres de, sí, demà deurà fer dues setmanes potser. Per tant, sí. I pel que fa a la gàbia de les bicicletes, en tornaré a parlar amb el cap de policia, perquè és una, era una junta de portaveus que havíem dit, no una junta de, que vam dir que em portaríem i no ha preparat encara. Per tant, li demanaré i li demano disculpes, perquè és cert, vostès van demanar. Ells han fet accions, hi han menys robatoris, però segurament tot és millorable encara. Per tant, li tornaré a reclamar que puguem fer abans de marxar de vacances aquesta trobada i ho puguem valorar entre totes. I si aconsegueixo no haver-me descuidat res, si els companys m'assisteixen, em sembla que hem contestat a tothom, doncs donem el ple per acabat. Bon vespre a totes.

0: Publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Ens sentim una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
8: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
8: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
9: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
1: Avui, celebrant el salt endavant a la carrera d'Iker Jiménez, perquè ha passat de tenir un programa on parlava d'extraterrestres a entrevistar en directe una mòmia dissecada, som Pau Sabés.
2: Vés a pastar, baby.
3: I ara va dir Fricavera Sound.
1: Néstor Sart.
4: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
5: Venga, deja de hablar a la niña esa, que son todos muy feos, ¿eh?
3: Heu d'escoltar, heu d'escoltar els Oscars quan van, van fer la retransmissió.
6: Bona tarda.
1: Magí Berneda.
7: What's wrong? Snake!
8: Snake! Molt bona nit.
1: Manuel Osero.
9: Wesley, i els RDMG què?
10: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
11: Haaland se queda.
1: Jo soc Pau Aguilar.
12: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
1: I això és Freaks and Beats. Cigarros on el sol del bosque. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Pixelania i, si no temps, notes a peu de pàgina, El Yelmo i videojocs de paraules.
3: Vagin passant.
1: A més, que vagi dos hores de programa.
3: No, no, estan pensant encara, tio, que allò de que comença l'entrevista parlant de la corbata que li ha regalat el coronel de la Guàrdia Civil.
1: Sí.
3: Del
1: Bot.
3: Està rient.
1: Ell un boli, no? Un bon boli.
5: Sí, no te lo vas a quedar.
3: De usted o de tú?
5: No. De usted, no te lo vas a quedar. Para usted su señoría.
1: Que comenci Fix and Beers.
3: Aneu a les fires de cervesa a Tàrrega, que el Lolo s'avorreix.
11: Escapanc, societat alcohòlica.
3: Escapanc. Les altres de Sant Quirze hem tingut el tast, també. És
5: igual d'anarquista remet.
3: Molt bé, nois, hem de començar amb els cadàvers.
8: No, ja comencem.
1: Però som frescos,
5: Tu mueres, se muere.
3: T'has muerto. Estic buscant els noms perquè no ho tenia preparat, això ara.
5: L'Anthony
1: Head, sí.
3: Sí, que també surt a Ted Lasso, que sí. És l'ex-marit.
1: Hòstia, ens va deixar aquella escena memorable d'aquella partida de darts.
3: En Jimmy Head, que era el Rupert Giles de Buffy Casa Vampirs, era el bibliotecari que era sobre el mestre, no? el quimosavi que sempre que hi havia un percal ens hem trobat un no sé què, i el tio tenia tota aquella biblioteca de paranormal i tal. Doncs sí, s'ha mort als 71 anys, que és el tercer membre del càsting de Buffy.
5: Estan fent neteja, tio, per fer el reboot, tio, sense que hi hagi ningú viu.
3: Bueno, parlant d'això...
1: Ja no ho faran, ja, em sembla. Ja, em sembla que ja està.
5: Ja, per això, però vull dir, ho van cancel·lar perquè esperaven que s'haguessin palmant tots, tio.
1: Sí.
5: Fent neteja, ja no hi hagi ningú 70, cap denúncies.
1: 71, que no és gaire gran, però és el més gran dels que s'ha mort últimament. Perquè la Michelle Trachtenberg i l'altre que es va morir, també era...
3: L'altre es va morir en 56, em sembla, i la
1: Michelle... I la Michelle Trachtenberg era del 85, o sigui, imagina't.
5: La va fer estar tremolant, ja. You're next.
1: La Daphne.
3: La Daphne de Scooby-Doo.
1: No?
3: Després, el fill del Clint Eastwood ens ha anunciat que Clint Eastwood no dirigirà cap altra pel·lícula més?
13: És curiós que ho anunciï el fill, això, no? No, senyor,
3: vol dir que
8: el... no pot.
3: El senyor Clint no pot. Ja no pot. D'aquí poc recuperaré l'especial que vaig fer de Clint... Sí, recuperaré l'especial de Clint Eastwood per fer-li una mica un in memoriam, segurament. Altra mala notícia. El Snyder The Wizard diu que vol dirigir un remake de Escape of New York.
13: Estàs tremolant amb això, eh?
1: No, que no és que vulgui, Pau, està confirmat això. O sigui, no és
13: idea,
1: no, és oficial. O sigui, l'Snyder farà el remake de Escape from New York.
13: Serà Slow-mo Escape of New York.
3: Blanc i negre, director Scott, tres oraques.
13: Escape of New York. Escape.
1: No. Si que vas molt lent, no? Vull dir.
13: Sí, perquè és tot slow.
3: Tots els diàlegs seran com quan Buscando Nemo parles amb la balena, no? Pues tot serà això.
13: O aquells vídeos que feien dels borratxos, no? Que els rompien una miqueta, tio, i sembla que tots vagin beguts, tio.
3: Puc la velocitat no suficient perquè...
8: Eren els vídeos d'algun speech motivacional, no? Que si el posaves una mica més l'ombra,
13: sí,
8: semblava
13: un borratxo. Un borratxo
8: que tenia sota la vida.
1: Ja pots fer una de les speech més seriós que vulguis, que sembles un borratxo de merda en aquest sistema. Sí,
13: sembles un cunyau en una barra,
8: tio. N'hi havia un boníssim, és un trau, que boníssim.
3: Bueno, He-Man... un 8.
8: Això és bèstia, eh? Jo no m'esperava gens ni mica que...
1: A IGN, no Metacritic, això per això.
8: Els micos, no, doncs?
3: Els micos, però els micos li han fotut un 5 a la nova de Scary Movie.
8: Els micos tenen criteri, no?
13: Totes les Scary Movies jo crec que no deuen tenir unes notes molt elevades, eh?
3: I a la primera Scary Movie...
13: Juhi, jaja, vull dir, mai veuràs un 10, tio. Ni un 8, ni un 7.
8: Ja, això és veritat.
13: Sempre es mouen entre els 5 i mig, 6 i mig...
1: Les tres primeres són bones.
13: Però m'agradaria veure exactament quines notes tenen.
1: Realment, una cosa és que et facin riure, altra cosa és que siguin bones pel·lis. Clar, a veure... Bones.
3: Bueno, no, però és que... Estem parlant de que hi ha... O sigui, Scary Movie...
13: Ahir de mi Scary Movie 1 té un 6,3.
3: Però Scary Movie... estan pensant ara que van donar peu a tot aquestes franquícies. Clar, Disaster Movie, Epic Movie, tot això, ja,
13: calla, ja sí que és

0: Jo us dic que aquesta és
1: la de la xarxa
2: de senyales amb
1: la senyal i
2: accent al gorro. I los perros estan actuant de manera rara, i els meus muntats en quadrigues. Tot allò és brillant.
1: És bona, la 3 és bona, sí.
0: Sí, sí, està bastant. La 4, un 4 a Film Affinity i un 5,1 a IMDb. Sí, no... Són pel·lis que no has d'anar per la nota. Aquestes vas a... Sí. Fer-te les risses i punt. I si t'agrada aquest humor, t'ho passaràs bé. I si no t'agrada aquest humor, pues no la vagis a veure.
1: Sí.
2: Però és com sempre hem dit, és molt difícil fer una comèdia molt estable. O sigui...
0: No, però ha de ser una comèdia un punt més sèria. Vull dir, si fas comèdia,
2: bueno,
0: de...
2: Green Book, no? Green Book, per exemple, que és aquest
0: sí,
2: punt així.
0: Tota la comèdia, però més, molt més...
2: Com era As Good As It Get, com es deia? Mejor Impossible.
1: Sí.
2: La del Jack Nicholson...
0: Però que en realitat són pel·lis sèries amb
2: un
0: toc de comèdia, que els diàlegs tenen aquesta punta,
3: i
0: tal...
3: I que té un relat fil conductor, vull dir, l'esquerra que no té...
0: No, són
3: una mena d'esquetx, exacte, això és una mena d'esquetx, és ahí, va, un picadito, que dius, bé, a mi m'agrada,
0: però... Fent paròdia de tot de pel·lis, o sigui, no s'inventen res, tampoc.
2: Però en canvi, per mi, per exemple, Spanish Movie em va encantar, vaig partir l'ojete perquè vaig...
1: Jo no l'he vist aquesta, Spanish Movie.
2: No? Vaig viure a Madrid amb bastant fons. Que agafen tot, fan exactament tot el mateix amb el cine espanyol. Però ja et dic, jo recordo a casa, a la cova del Pau, veient el trailer... que sortia el Leslie Nielsen dient, no, m'acaben de trucar d'Espanya, diu, al Modóvar, no sé quant, i de cop entra de rapant Chiquito de la Calzada i la cara del Leslie Nielsen mirant a càmera clàssica, diu, allò va ser sí, tio, feu el que feu, l'aniré a veure, m'és igual la resta, però sí, sí, però bueno, total, això que nota de la nova Scary Movie un 5, o sigui, millor que la 4 com a mínim, d'entrada
0: suficient.
2: I aquí haurem d'entrar en el Lolo per fer l'altra defunció de la que parlarem avui. Per tant, Pau, dona-li pas.
1: Que comenci Adventures of Lolo.
3: Abans d'ahir va morir la Marjane Satrapi. Sabeu qui és?
2: Sí.
3: És l'autora de Persepolis. Clar, jo avui... De fet, no tenia pensat fer el programa, però quan...
0: Estaves tan deprimit que no...
3: No, però sí que...
2: Després del concert de la polla, tio, estava totalment injectat en suero.
3: No, Societat,
2: perdó.
3: Bueno, Persepolis és que, clar, recomanar Persepolis és com recomanar, jo què sé...
2: La Bíblia.
0: No, mira Star Wars.
3: No, la Bíblia no, però uno de los nuestros.
0: Ja és padrino.
3: Sí, has de veure-la, no?
2: Quina pel·li, és aquella que li diu al Peter Parker en l'Iron Man, li diu algo tipus, "Habéis vist una pel·lícula antiga que se llama Aliens?" Em sembla que és, i dius de puta.
3: Sí, sí, i bueno, és l'autora de Persepolis, que és una obra... Jo, mira, avui pensava, diu, qui... Aquestes obres que són de no veu, però ara veu obres que estan una mica per sobre, no? D'aquestes. I jo crec que són aquestes obres que les tens de fa molts temps i que han anat suportant...
2: Envellint com el vi.
3: No, no, i que van anar suportant totes les... Com es diu? Mudances?
2: Sí. Canvis de llar, sí.
3: Els canvis de llar. O sigui, Persepolis la tenim a casa des de fa... Aquesta edició... Però... anys. I sempre, quan ens canviem de casa, sempre era de les obres que ens portaven.
2: Jo li vaig comprar en català a la meva dona per fer-li una mica de puix d'aviam, un còmic en plan, mira, ja d'això, li vaig fer aquesta, li vaig fer Maus, i al final vaig comprar-li el top tier d'estanteries que s'ha de tenir, no? És Maus, aquesta quina deia en Wolf de Record? Imagina, ha dit una altra, ara no el recordo, que també és un must. Ah, bueno, no, ho deies tu. No, l'UV de Vendetta, el Watchmen.
3: Watchmen, clar, són aquestes obres que per mi són, no sé, has de tenir a la prestatgeria, és que han de ser ahí, no? I bueno, el còmic és que puc dir, és que és la biografia d'aquesta, de la Marjane Satrapi.
2: on s'explica la caiguda del Xa i l'arribada dels ayatolats.

0: Clar, perquè és, a l'Iran va haver una revolució i clar, aquesta revolució va suposar un, per les dones sobretot una problemàtica important. De fet, ella va ser emigrant,
1: no? Ja no és un pas cap enrere, sinó una marató cap enrere, no?
2: Sí. Si creieu que els llibres són de pobres i que les pel·lícules són pels rics, hi ha l'adaptació Movistar.
0: Hi ha una sèrie d'animació, no? Hi ha un,
2: una pel·li, és una pel·li.
0: És una pel·li? Ah, sí. Una pel·li. I jo no l'he vist, eh? I, bueno, es narra les històries d'ella de petita, des de petita, no? Com va patir, no? Totes aquestes problemàtiques, no? De l'Iran. I és un còmic cru, no? Dur, perquè parla de coses que dius, hòstia.
2: A més, s'ha mort ara, que és també molt simbòlic que s'hagi mort ara amb tot el que està passant a l'Iran, també.
0: Sí, de fet, jo he intentat
2: no ho han dit que s'ha mort, deien
0: de pena,
2: exacte, de pena, perquè es va morir la seva parella o el seu marit, no sé si era marit o parella,
0: el seu marit, sí,
2: deia
0: sí.
2: Relativament poc. I
3: és que també era bastant jove, no? Tenia 50 i pico anys, no?
2: 50 i pico,
0: sí, 50 i però sí, no era molt, no, les notes de premsa diuen que va morir de pena, però no. De fet, el seu marit, com pots trobar de què va morir, no diuen res. Jo no sé.
3: El que passa al seu país, que s'ha triat entre el règim islamista i les bombes del Donald Trump, tio, pues ja em diràs tu, tio, que cony fots.
0: Era una dona que donava molta importància al social, era molt reivindicativa i, bueno, és una pena perquè fa... De fet, arrel d'aquesta, no, de la seva mort i tal, portaré algunes obres seves, que de fet jo no sabia que teníem, i la Marta, vaig parlar amb la Marta i tal, va dir, hòstia, jo tinc un parell de coses així seves per aquí per casa, i hòstia, no sabia res.
1: No, i que ser reivindicativa en un país com l'Iran, amb les conseqüències que pot tenir, o sea, que tota la labor social
0: s'ha de tenir
1: però, vull dir, exacte, vull dir que...
0: Aleshores, bé, és que per això no li posaré ni nota, vull dir, és...
2: Ja. És un
0: màster. Un màster de tenir a casa.
1: Matrícula d'honor, no? Sí, és un... Hi ha l'excel·lent i la matrícula.
3: De fet, ha dit que és més d'un 10. Vull dir que...
1: Sí, sí.
3: 10 amb asterisc i nota... Sí, sí. I aclarivem...
2: No, però és allò de si vols saber com funciona el cine, has de veure això, això i això i això, que potser t'agrada o potser no, però són masterclasses de com es fan les coses, doncs Persepolis és un must...
0: sobretot d'aquest còmic més cru, més autobiogràfic, més de...
2: Més, és que em surt, no, més còmic no, com és novel·la gràfica, no?
4: Novel·la gràfica, sí.
2: Sí. Novel·la gràfica, més que no còmic.
0: Sí. I és, per mi és que, no sé, és el que has dit tu, Pau, si, igual que el cinema o els videojocs, hi ha videojocs o pel·lícules que nosaltres hem de dir, no, la gent diria, no, aquesta, segur, pues aquest és un còmic que s'ha de llegir i és increïble.
3: Molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara, la Pixelània.
4: Here we go. Buah, és que, nois, em fa il·lusió ser dels primers del programa, eh? No, que hi
1: tenim moltes coses.
4: No t'acostumis, no? L'última vegada. És que, clar, és la setmana...
2: Vinga, així, comença.
4: Ja conegut, no he tres. No volia començar per aquí, però si m'ho digues...
2: Avisa'm quan te l'hagi de tirar, doncs.
4: No, a veure, he intentat, perquè no sigui molt toston, fer una mica la resum, molt resum, i destacant els títols importants, que crec que és interessant que aquí tots tindrem alguna cosa a dir, o ens posem una mica contentots, dels tres events importants que hi ha hagut aquesta setmana passada, d'acord? State of Play, que va tenir lloc el dimarts, i Summer Game Fest, que va tenir lloc el divendres, i finalment el Xbox Showcase, que va tenir lloc, com que ens estaran escoltant el dimarts, va tenir lloc el diumenge, d'acord? Doncs vinga, el que he fet és, si us sembla, a part de destacar els títols importants, també he portat, destaco primer, si us sembla, els que encaixen més bé a Freaks and Beats, perquè toca una miqueta des de llicències de cinema i de més, i crec que potser té més sentit per si algú no li acaben de passar els videojocs i ens escolta habitualment per tema pel·lis i sèries. Comencem per el State of Play. Primer joc que es va mostrar, ja se sabia, un gameplay força uns quants minutets del Marvel's Wolverine, el nou pepino d'Insomniac, i joc que ja vam veure
1: fa molt temps. Se'ls ha anat una mica de la olla amb la sang, no?
4: Mai, no, en això? Jo crec que mai és massa, no?
0: Home, Wolverine, és que Wolverine és...
4: És que Wolverine és això, o sigui, és un tio que té, que no té dins.
2: És un tio que té carinetes, vull dir, no té pilotes de goma.
1: Té unes sagnades per allà, tio, que és que...
4: Néstor,
1: empapat en sang, tio.
4: Només... Només que n'és de bones, o sigui, encara, tot i que n'és de bones, faria sang, o sigui, és que...
2: Tu ens demanes tijeres, et dona la mà, tio, i et fot picadili, tio, allà.
0: Jo només he de dir una cosa de Wolverine. O sea, a veure, jo Wolverine el jugaré i estic dins, molt dins.
2: O sigui, ja té la vaselina preparada per introduir-se al Baltic.
0: Però jo he de dir que m'esperava una cosa una mica més innovadora. Vull dir, jo cada vegada que veia imatges de Wolverine, és que no podia parar de pensar en Spider-Man. És que és un Spider-Man...
1: Sí, ja, amb un altre format. Sí.
2: Bueno, el mateix que fa Insomniac.
4: Bueno... jo crec que...
0: Jo tenia esperança, una mica esperança que fessin una mica algo diferent, però...
1: Ah, sí, també és que el propi superheroi
2: no vol
1: a que puguis fer una mecànica com molt diferent, no? Perquè al final és cos a cos, combat cos a cos, perquè no tens taranyines, no tens cap cosa d'aquestes que puguis dir per aquí podem apretar
2: olorar el rastre.
4: Jo crec que
2: més, no sé quant,
4: en el trailer que es va mostrar, bueno, el gameplay que es va mostrar, jo crec que van deixar clar que en lloc d'utilitzar tants gadgets i tantes mandangues com podria ser un Spider-Man, jugaran molt més amb el tema del que també feia molt bé el de Last of Us, el tema de les kills, les morts que fas amb l'entorn, d'acord? Si aquell enemic l'estàs atacant al costat del cotxe, aprofitaràs l'impacte a la porta o els vidres, no sé què, si ho fas al costat d'aquella taula, doncs no sé quantos. Crec que van per aquí. Jo, amb el gameplay sí que vaig tenir la sensació que, potser també el trosset que vam veure, menys enemics en pantalla, una mica més pausat, o sigui, tot i que el joc és força ràpid, però que els enemics és com que tenen certa més consistència, no?, i més importància en pantalla. Clar, Spider-Man, si aquí uns quants hem jugat a Spider-Man, hi ha moments on tens potser 10 enemics al voltant, un que el tires cap amunt, l'altre cap enrere, exacte, sí.
2: Això que estaves dient de Last of Us, he començat a veure la segona temporada i com es nota que hi ha el Drummond a darrere, tio, perquè hi ha tres escenes durant els dos primers episodis que són clavats al videojoc, però clavats, vull dir, sí. Mateixa música, mateixa situació, mateix...
3: Tu espera que hi ha altres coses, el Drummond va ser...
2: Quan
3: el Druckmann deixa el seu paper principal i l'agafa el Craig Mazin, hi ha un tras ja com baixa una mica la segona temporada.
4: Bé, més coses. També van presentar l'Stuntman Hollywood, nois. O sigui, aquí...
1: Sí, tio, no ho hem vist gaire, tio, això.
4: A veure, el videojoc Stuntman, ja n'existia un per PlayStation 2, i era un joc en el que et posaven en mans de... Jo ets un Stuntman, un tio d'aquests, com
2: sí,
4: és un especialista.
2: Un especialista, sí.
4: I que,
2: com la pel·li del Ryan Gosling.
4: Exacte. I en el videojoc et posaven... cada pantalla et portaves un vehicle i havies de fer una sèrie de zones, secció, i fent que quedi el més espectacular possible. Doncs diguéssim que és la segona part, diria que no hi havia un Stuntman 2, em sembla que és aquest, és el segon, la segona part que treuen, li posen Hollywood, però clar, és que amb el trailer va ser brutal, jo que l'estava en directe, tots els cotxes, o sigui, amb el cotxe fantàstic, o sigui, què vol dir això? Llavors, és un joc en això, on seràs un especialista d'escenes conducció, amb cotxes clàssics.
3: Són cotxes de pel·lícules, però que no és de recrear les coses de les pel·lícules.
4: Crec que no sé fins a quin punt agafaran el...
3: No, perquè l'escena en què surt aquesta del Back to the Future surt el DeLorean perseguint el tren, cosa que evidentment això a les pel·lícules
4: no passa, no?
3: No passa, no?
4: Aquí, mira, no havia pensat això, no crec que... O sigui, ha mort algú,
3: mor
4: en directe. Perquè és una
3: tempesta.
4: No aneu a Tàrrega.
3: Baywatch in pursuit.
2: I l'altre joc... És aquesta pel·li, cago en...
4: I l'altre joc que us portaria també, com a que encaixa molt bé Freaks and Beats, és el Until Dawn 2, una mica per aquest format de sèrie.
2: Te n'has saltat un bastant important.
4: Quin?
2: l'Ace Combat.
4: No, l'he destacat, aquest el tinc destacat per tu, però Ace Combat, bueno, és saga de videojocs, no? Pots fer referència a...
2: Sí, no, i que al final és un arcade de pilotar, no? No,
4: no, però que anava a destacar més, però potser aquest Until Dawn pel format de sèries, vale?
2: Sí, l'Until Dawn, perquè l'Until Dawn, la peli no val res, però el joc estava molt guai.
4: El joc és guai.
2: I a part el joc és, sempre s'han donat aquests face captures i tal. El primer hi havia el Rami Malek, hi havia el Peter Stormare,
4: l'animadora, no? La de...
2: Sí, l'animadora de...
3: La
2: Panettiere, exacte.
4: Clar, a veure, jo, aquest el vam gaudir molt i a més en grup la primera part, no? I aquest, jo crec que n'he jugat algun altre d'aquests. De fet, amb vosaltres vam començar junts el The Quarry, però potser l'ascensió de ser una mica més del mateix potser perd l'efecte sorpresa. A mi m'ha fet gràcia que aparegui l'Until Dawn 2, a veure si aconsegueixen, doncs, això, posar aquest tipus de videojocs a un bon lloc.
2: Has pogut llavors, catar l'Onimusha?
4: He pogut catar la demo de l'Onimusha, així hi ha coses grosses a destacar. Onimusha, el joc que sortirà el 25 de setembre. De fet, el setembre és una bogeria, perquè surten en una mateixa setmana, sortien tres jocs pepino que es van presentar aquí, i ara a l'Xbox Showcase s'ha presentat un altre. És a dir, és una
3: bogeria. Tots els jocs que no volen coincidir en novembre amb el GTA 6 els treuen abans.
4: Sí, exacte. Però bueno, que sàpiga això, l'Onimusha serà un joc meravellós, la demo és brutal i entenc que no diferenciarà, no, diferirà gaire. Sí. Gràficament és increïble, però a més és d'aquests que el tema de katanes, totes les opcions que tens pel que fa a l'atac i la defensa, perquè pots fer bloquejos, pots fer parries, pots fer noquejades, diguéssim, o parries que gasten energia als enemics, i parries que deixen en stun, una mica així noquejats, no? Molt guapo. És d'aquests jocs que és una mica més pausat que tot el que hem vist, perquè no és un Souls. Jo, la demo és bastant fàcil, sí que és cert que té un final boss que és complicat.
2: Més tipus Ghost of Tsushima?
4: Sí, jo crec que és un estil més Ghost of Tsushima, però una mica més complex, o com a mínim amb més opcions. I més opcions realistes i guais de jugar. És que el Ghost of Tsushima té com moltes opcions de bombes de fum, els shurikens, el no sé què, o sigui, té moltes coses extra.
2: I això no és realisme?
4: No dic perquè no sigui realisme, perquè en el combat a mi em molesta molt que enmig del combat fotis bomba. O sigui, a mi que facis una incursió i vulguis utilitzar algunes eines, em sembla bé. Ara, en combat, una katana i ja està, i esquives i de més, no? Aquí a nivell de combat crec que està més ric. Tenim també, van acabar el State of Play, però ja us ho menciono ara, el nou God of War. Recordeu que tenim d'aquesta nova saga del 2016, que és God of War, a la diguéssim, tota mitologia nòrdica. Hi ha el God of War Ragnarok, que seria la segona part, i aquí tenim el God of War Laufey, que encarnem a la Fei, que és la dona del Kratos. I clar, el joc,
2: bueno, estàs per Valhalla, o sigui, estàs en el món dels morts, em sembla, vaig a semblar.
4: No, és així, si tu comença el tràiler que van posar i veus l'escena que veus com a God of War, on portes amb el Atreus a la dona embolicada i la incineres, i en aquell instant comença a veure's una espècie d'espurnes daurades que s'enfilen cap al cel i creuen una espècie d'escletxa intertemporal, alguna cosa estranya així, on de cop i volta es materialitzen com el cos de la Fei a l'altra banda.
2: És el pont aquell, tio, el pont de...
4: Valheim, es diu? Nibelheim?
2: Algo així,
4: es nota que sabem i no sabem. Doncs res, el joc, diguéssim que és el mateix format que el God of War, però recordeu que el God of War, en aquests dos últims jocs, el Kratos no salta. No, o sigui, pot enfilar-se, però sempre amb una animació.
2: Perquè els musculosos no s'han de
4: mai. És com el trans.
2: No poden ni andar.
4: Val, doncs aquí, clar, tenim una Fei que és agilitat, ràpida, hosti, un combat amb espasa molt guai, i que, a més, sembla que et creixes poders i màgies, que bueno, a mi em va encantar.
2: Ja ha aparegut el club del Cheto i el Monster, ha criticat.
4: Ha criticat,
3: sí.
4: No?
3: Perquè festival de l'Incel, sí. Sí, clar.
2: És una dona i no es poden tocar la sardina, tio.
3: Clar, que com que l'actriu em sap que no sé si té 40 anys o així,
2: l'actriu és una dona que és
3: guapíssima, l'actriu aquesta, tio.
2: Sí, anava a dir, no és lletja, és guapa i tal, però el face capture, doncs, no? És que no em puc matxacar la sardina perquè no és tal. I ets imbècil, tio.
4: Sí, va, drames d'aquests sempre n'hi haurà. Aleshores, més coses. Vam veure una mica més del Silent Hill Downfall, que aquest també el coneixíem.
3: L'EFA 2.
4: No és l'F2 aquest.
3: Ara més l'F2.
4: És el que passa.
2: Silent i com vas l'F2.
4: Aquest és el que signa, porta el segell d'Annapurna i que passa a Paris, a la France, a la France. I
2: aleshores és la Corrie en lloc de l'F2.
4: I que és en primera persona, que això és una, diguéssim, no, per mi és una merda, no, és una merda, no,
3: perquè sí, fa, terror en primera persona.
2: Ah, sí, tens Lil, tens Lil.
4: Ah, això també és l'altre que hem
1: de comentar. Però Lil gràficament
4: brutal, no?
3: Parlem de Lil, nois.
4: Parlem de Lil, si voleu. Vinga, passem a Lil. Joc Megagore. A tu, Néstor, creus que gràficament està...
1: Jo l'he vist en contrast amb el Ghost of...
2: L'Onimusha.
1: I el tal, vull dir, i m'ha semblat i ajustejava bastant més.
4: Hòstia, jo crec que a
1: nivell de... Fusco i merda i bitxos i... Pues ja, és que...
4: Busca una altra cosa, però és un joc que crec que aquest... Aquest és el típic que surt Antena 3, saps? O sigui, quan surti Lil...
3: Jo he vist un vídeo en primera persona agafant un nadó zombi,
2: sí, i assistir-lo, no? Utilitzant-lo com a arma arrojadiza. No, no,
3: i anirà al patxa de PSX aquest.
2: Estarà la Susa, tio, injectant-se l'envena aquest, però...
4: No, no, home, la Simmer va quedar contentíssima perquè hi havia bastant jocs
3: superdecats.
4: Sí. Ace Combat Wings of Death, aquest joc que també ja he vist impressions de gent que l'ha jugat, Pau, i diuen que és increïble, sí que... Aquest, jo tinc,
2: és una arcade, és una arcade de combat.
4: Tinc el 7 precintat, vull jugar al 7, el
2: jo tinc
4: aquí.
2: El 6, el 7 i aquest,
1: no, i pots cremar i comprar el següent, Déu,
4: no, honesto, no.
2: A més, però és el 7, el 7 l'has de jugar perquè,
4: una cosa.
2: El 7 l'has de jugar perquè és el previ aquest a nivell d'història.
4: Sí, si no ho entenc, un joc d'avions d'arcade i necessito l'anterior,
2: no començaràs, qui és aquest? Què ha dit aquest quan estava preguntant qui és aquest? Per què estic portant un avió?
4: Vale, llavors, xifra destacada aquest primer event, el Tomb Raider Legacy of Atlantis, que és un remake bastant ben fet del primer Tomb Raider. Sí, però Néstor, o sigui, tots recordeu, no? A la Lara Croft del 1. Sí, doncs
2: les tetes
4: piramidals, el triangular. Va, ara la veritat és que es veu molt bé a nivell d'escenaris,
2: que també s'han queixat perquè han dit que no es poden matxacar la sardina amb aquesta Lara Croft, també t'ho dic,
4: que té massa poc pit, no? Preferien la del Play U, molt triangular però molt pit,
1: sí, sí, no? Però la seva imaginació feia la resta, sí.
2: Perquè a més per fer la promo del 3 van agafar la Rona Mitra i aleshores allò ja era el club. Hòstia, del pajero,
4: bueno, per cada promo, cada any, això és una cosa que cada any canviaven l'actriu, la que sí, és la model exacta de fer.
2: També a comentar novament que va sortir no la Rona Mitra, sinó la següent, una pista de companyeros.
4: Correcte, és veritat.
3: Hòstia!
4: Ho vam comentar,
2: Que sortia allà companyeres, amb el Quimi, que era tot l'episodi, era com que hi havia una màfia internacional perseguint-la i li donava el que era aquell, el de Pagafanter, Màxim, no recordo qui era.
4: Sí, era l'amic del Quimi, no?
2: Sí.
4: Aquell noi,
2: el,
4: sí.
2: El protegit del Quimi,
4: sí.
2: Pues li donaven com una història i l'altre acabava apareixent. Tremendes...
3: Jo era molt més del seriós de classe que de companyer, hòstia.
4: Bé, nois, aquest... Mira, ja tenim una batalla,
2: una nova
1: batalla contra salir de casa, contra un paso adelante, no?
2: Un padanga,
1: aquesta basura.
4: Va, llavors, saltem, hi ha més bandangues, però me la salto perquè ni jo he jugat a poques i tampoc, bueno, coses que podem esperar. Quan arribi el moment, si surt algun paper dels que no he comentat, ja us ho diré. Ens plantem el divendres Summer Game Fest, on aquí destacaria, de cara que ens implica a nosaltres...
2: Que pot ser dels millors Summer Game Fest que ha fet el Geoff des de fa temps.
4: No, molt heavy, o sigui, realment hi havia noms aquí majúsculs, coses que no es coneixien. Vull dir,
2: un que decidim no fer-lo i el Geoff diu, no ven, Enric, doncs ara li pareu.
4: És el moment. A veure, el primer a destacar, aquí potser per la saga que implica, és Resident Evil Verònica. De fet, va començar així.
2: Es va insinuar en primera persona que em va fotre de molta mala llet,
4: Sí.
3: És... Ja, som un altre cop.
2: No, perquè el Code Verònica en si no és primera persona, tio.
3: Però que incorpora molt de yu-yu i el yu-yu en primera persona és...
4: Jo crec,
3: tio.
4: Pau, crec que... I no se sap res d'això, però jo suposo, perquè el trailer sí que ja es veu molta secció en primera persona, però que podria ser un recurs que s'utilitza pel trailer, jo crec que faran com aquest Requiem, que tu pots decidir 50-50. Tercera o primera, i que potser et condiciona unes parts que volen. Però bueno,
3: fem una sinopsi del videojoc, perquè jo no, del Verònica aquest no sé res.
4: Jo el vaig jugar en versió Play 2 i no me recordo de res.
2: És el, no, no, no, jo tinc també per aquí en Play 2. Portes, no, tens la Gil i el Cris.
4: I no, amb la Claire, no, et vas amb la Claire.
2: La Claire, no, perdó, la Claire i el Cris. I és que saps què em passa? El confoc amb el Zero també.
4: El Zero és el
1: del tren. Bon senyal.
2: No, el que comences, que el comences en una illa, que has estat seguint la família Spencer.
4: Portem a gent per a
2: el del tren,
4: no,
2: i la illa. El Verònica és el que comences en una illa, que tu has estat seguint els Spencer i t'acaben capturant en una illa, i l'altre, el que dius tu, és el
4: ja has de sobreviure. Sí. A veure, al final, si és que és igual, perquè Capcom, si tot el que toca és or, últimament està en ratxa, que vingui un nou Resident, o sigui, una no, encara sigui reinvenció, remake, dieu com vulgueu, ho estan fent molt bé. Així sí, Capcom. Llavors, nois, Alien Isolation 2.
2: Però van dir-ho, però... Sí, ja no és per imatge on de Raider, però tampoc s'ha
4: entrat. Ja està confirmat, no sabem res. Si sí, jo m'he apuntat aquí, que, o sigui, del que se sap, que en un món remot i a l'estació Kurosaki de la Weyland Yutani, no tinc ni idea de res.
3: Una de les taques d'IGN és fotre un 5,9 al primer...
4: No m'ho puc creure, en sèrio?
3: Sí. El primer Alien Isolation a IGN li va posar un 5,9. Sí,
2: és el de Play 3, eh?
1: Brutal. És que els micos, si no els juntes, teu, no deixen anar deus.
3: Però clar, però està considerat un gran survival.
4: És un molt bon joc,
3: no,
4: eh?
3: Clar, no tens armes...
2: Jo el tinc en Play 3, en Play 4.
4: Sí, exacte.
2: I
4: Play 4 i Switch. És meravellós, és un molt bon joc. És un
1: somni del màrqueting.
4: Vinga, va,
1: més ahorrar.
4: Més coses, nois. Us volia portar aquí el còmic, perquè aquest el tinc i em fa molta il·lusió. Es va presentar el... que es va confirmar, vaja, que tindrem Platinum Games, joc desenvolupadora de jocs d'acció en tercera persona, molts combos, molta rapidesa, que faran el joc de The Last Ronin, el joc adaptat al còmic de la Tortuga Ninja. Realment que en un futur de les quatre tortugues, tres moren i només queda una viva, sí. I porta les armes de les quatre tortugues. Crec que aquesta idea és molt guai per un videojoc, la idea que
3: és com una navalla suïssa o què?
4: Sí, vas canviant.
2: Tot
4: et
2: sembla malament.
4: Sí, tio, això, quants jocs has portat que portes tot un armari i un magatzem a sobre?
2: Si anava a dir el Resident Evil, hauries d'anar amb un maletí, tio, de la mida una guitarra elèctrica caminant tota l'estona.
3: T'ha d'ordenar el maletí al Resident 4.
4: Amb el cotxet de la compra, tu. Doncs res, que aquest apunta a ser pepino. Més coses vinculades amb Freaks and Beats. Sou Genesis, desenvolupat pel Bloober Team, el que ha fet el remake del Silent Hill 2, que va sortir.
2: Un joc ideal pel Néstor, tio.
4: Aquest és un joc, no, aquest és un joc que provarem a alguna persona de Games World, perquè és el típic asimètric, igual que vam fer amb la merda aquella del... Ja me recordo com es
3: deia. El
4: Depredador, d'acord?
2: Doncs i després amb tu, no havia jugat amb tu, vaig jugar amb el meu cap el viernes 13.
4: Ah, no, jo aquest amb mi no.
2: El viernes 13, que un portava el Jason i els altres portaven els campistes i havies de sobreviure.
4: Doncs en aquí, diguéssim que això està situat després de la Primera Guerra Mundial, no sé com ho vinculen amb la saga, jo de Sau només he vist les dues primeres, tampoc no sé si hi ha molt, entenc que hi ha molt d'hora. Ja no cal. Doncs aquí realment aquest...
2: Després de la piscina de xeringues no cal.
4: Desmaiada, tio, desmaiada. Després de la Primera Guerra Mundial, i això, estem parlant d'un joc asimètric on un és el jutge i realment que estan els altres tres, és 1 contra 3, els altres tres han de sobreviure, no? Són els acusats i han d'intentar, doncs, ser una espècie com de presó plena de trampes, i hi ha això, el que és el jutge va toquetejant botons i preparant trampes o activant-les, i entenc que tens doncs certes avantatges de posicions, càmeres i demés, i els altres doncs han de sobreviure a les proves, no? Bueno, s'ha vist un trailer que ha fet també bastant mal rotllo, no sé què tal sortir d'això.
1: Llavors, hauríem de fer un Sau amb un gas, no? Déu,
4: sí.
1: Que qui ha matat aquí de la manera més truculenta i escarosa possible.
4: Bona idea per això, que dos jocs de Star Wars. Un, que és el Zero Company, aquí els que us moli l'estratègia, és un joc de Star Wars amb estil XCOM. D'acord? Aquest sortirà el 27 d'agost. Si us mola això, l'estil i la saga, doncs proveu-lo.
3: I aquest que és per torns? Hi ha un que és per torns,
4: sí, aquest és per torns, sí. aquest el Zero Company. I llavors hi ha un altre que és el Star Wars Galactic Racer, que seria com la revisió, i gràficament es veu bastant guai, que és de les carreres de les vaines, no es diuen? Les merdes, sí, aquestes de naus. Doncs una miqueta això, format purament de carreres. Dos jocs de Star Wars que crec que també, doncs, sí, hi ha molts, molts fans de la saga, no? I jo destacaria aquí dos més. Un és el Gundam Rock Orbit, lluites de meques que sempre entren i es veu bastant guapo. I l'altre, el Crossfire, que aquest el Pau Sabés el mencionava en un chat que tenim també amb Colla Gamers.
2: I m'ha molat molt el
4: Rock. Jo també, o sigui, vaig veure i és un joc que no, et planteja la situació que dos, o sigui, dos especialistes, un noi, un home i una dona, que treballen per...
2: que ell és la de The Boys.
4: Diferents. Exacte.
2: Ell és la de The Boys.
4: Que aquesta també sortia en un Call of Duty, o sigui, tinc claríssim.
2: Sí, és la Síria, no? La Síria aquesta. El Modern Warfare sí, reboot, exacte, que han fet. Sí, sí.
4: Exacte. Doncs, realment que són això, dos especialistes que treballen per equips diferents i no sé si governs diferents i que es troben emmerdats en una situació on han de cooperar. Llavors, un joc cooperatiu...
2: però hi ha com poders o aliens o...
4: Sí, hi ha alguna cosa rara, hi ha una cosa del més enllà estranya, però gràficament recorda, es veu molt bé.
2: És el que hauria d'haver sigut Death Stranding si al Kojima no li agradés que caminessis durant hores.
4: Segurament, si no més permissions. Molt bé, jo aquí també destacaria, perquè m'ha fet... Això és molt guai, mira, nois. Sabeu, us en recordeu el Cuphead?
2: Sí.
4: El videojoc de les tasses, sí, amb estils de dibuixos dels anys 20, 30. 30,
2: sí.
4: Vale, doncs em presenten el mateix equip de desenvolupador, et presenten el Mighty Cuphead Adventure, d'acord? Que és amb els, són les mateixes tasses, però han fet un joc tipus plataforma 2D, no són només no és un boss rush, que bàsicament el Cuphead original, tot i que tenia pantalletes bàsicament a lluites contra final bosses, molt difícil. Crec que la dificultat aquí hi seguirà sent, però és un joc amb estètica 8 bits, però d'aquests que a nivell jugable fa pinta que serà molt fresc, molt, molt també, que serà un repte important, però lo heavy és que el treuen, a part de les consoles d'ara, fan versió per Master System amb cartutx, nois. Molt guai.
0: I n'està fent un d'aquí, de Barcelona.
4: Va, Lolo, tio, aconsegueix una cosa d'aquestes. És que tenim contactes, tenim l'home de dins. Doncs res, que això crec que... Llavors hi ha altres jocs, hi ha molts d'aquests d'aventura en tercera persona i d'acció, rotllo, perquè ens entenguem, una mica Assassin's Creed, d'acord? Potser una mica més acotadets, però n'hi ha molts d'aquests, el Blood Message, el the Blood of Dawnwalker, són un estil molt similar.
2: The
4: Blood in Your Blood, Blooder than Blooder, bueno, i res, i alguna cosa més. Virtua Fighter Crossroads, que no sabia res, però una mica teaser també. Apunta maneres. I ens plantem a diumenge, avui, spoiler, estem gravant diumenge, i d'aquí, que l'acabo de veure com aquell qui diu entre el sopar del nen i abans de baixar aquí, destacaria, ara sí, Pau, llença, sisplau, la cançó. Llença la cançó.
1: Un minut del trailer, ja està.
4: Que bé, tio. O sigui, ja, però és que creieu que encaixa un joc a dia d'avui, un arcade... Com abans.
2: Però si Ace Combat és arcade, tio.
4: Sí, té història en aquest cas.
2: El Crazy Taxi també té història, no? Bueno, molta, història.
4: No tindrà res d'història. També has de jugar a l'anterior, no? Però,
2: has de jugar-te tots els anteriors, tots.
3: Tens el seu Marillion o veres... Crazy Taxi.
2: El Crazy Taxi.
4: Llavors, com a vent de Xbox, jo crec que ha estat un vent molt, molt, molt bo i que ha tocat, o sigui, és que fa molt que se li diu, igual que se li demanava a PlayStation que fes el favor d'ensenyar coses noves. Xbox ha ensenyat més que sorpreses, potser també a Crazy Taxi. No, però Gears of War, n'hi ha alguns dels que
2: Gears of War també és nou.
4: No, la saga òbviament no, però
2: Halo, que també...
4: Gears of War i Day, que aquest han fet com una espècie, és que no m'he quedat amb la idea si és un previously o un no sé què, però bueno, es veu molt bé, vull dir, molt guapo. Sabes més gameplay del, bueno, gameplay, sí, algo de gameplay també per allà, de la cinemàtica del Fable.
3: Tinc tantes ganes de pillar-lo aquest,
4: eh? Sí, Pau, tu ets de Fable.
1: Sí, però Fable, Excels, ni res,
3: tio. Pues tio, que és tipus Skyrim, que pot ser el casero del poble, tio, pujar els lloguers.
4: Estàs segur d'això?
3: O baixar-los.
1: Ets un fetichisme, això, amb el del caserisme, tio.
2: Sí, sí, de pires. Al senyor Pau, le podem pagar de altra manera.
4: Ah, clar, clarament el Pau ja té un problema amb la vivienda, això. Més coses. S'ha mostrat el nou títol que vindrà de la saga A Plague Tale, d'aquell de les rates, que es diu Resonance, que també es veu bastant bé, però bueno, aquests en fan sona ja una mica de mandreta.
3: El tercer ja?
4: Sí. Seria el tercer, sí. Tenim també, s'ha mostrat una mica més de gameplay del Persona 4 Revival, Sinestor, un altre remake, però s'ha mostrat una miqueta, un petit teaser de merda només amb el logo del Persona 6. Els Persona ja sabem que són top dels JRPGs, doncs, a veure què tal, o sigui, gràficament, o sigui, artísticament l'Atlus amb els Persona ho fa molt, molt bé. Aviam què, és que no sabia res més que el logo, no us puc dir, no us puc dir més coses. Un nou Metro, Metro 2039. Ah, per cert, de tot el que estic dient del potser el punt feble o punt dèbil d'aquesta event de l'Xbox Showcase és que la majoria de jocs surten per Play 5. O sigui, ho presenten com a...
3: Sí, vols dir només, vols dir.
2: Que no són exclusius de Xbox.
4: Que no són exclusius, que n'hi ha molts, n'hi ha pocs exclusius.
2: Tot això és de la venda Xbox i n'hi ha molt pocs que només sortiran per Xbox.
4: Clar, com que...
1: Però la feina de publicitat, diu...
4: No, però, si és que més a més... Sí, sí, una cosa curiosa és que a l'State of Play hi havia jocs que també seran multiplataforma, però encara que ho siguin, quan acaba el tràiler et posa per PlayStation 5 el logo de la consola de l'event que s'està mostrant, i aquí em mostraven tot el que si sortia Steam, Xbox, Play 5, si hi havia algun de Switch per Switch, o sigui, molt, molt curiós, molt estrany. Més coses, un nou Senua, recordeu la saga Senua's Hellblade, que també gràficament pepinos, hi havia molta queixa, crec, com poc joc, també en el sentit que tenies com poques opcions de jugabilitat, però que tots els recursos anaven a la part visual, sobretot, i es veu molt bé també que et sortirà el 2027. Un joc que m'ha enamorat molt fort, que es diu Magicians The Devil's Deal. Magicians The Devil's Deal, que ets un mag.
0: És un videojoc de paraules, eh?
2: Magicians The Es veu Magí de color blau, no? Magí Cian.
4: Aguantem el cubata que hi haurà un d'aquests segur. Doncs això, en primera persona m'ha recordat molt el Bioshock, amb un toc una mica com steampunk, i que ets un mag i tens una vareta i tot el tema de les mods i com vas acabant amb els amics és molt fantasiós.
2: Sí, dic que Bioshock i steampunk és una mica un oxímoron.
4: Sí, de fet, sí. Però és que tenia com més llum el joc aquest. No sé,
2: el Magí Cian.
4: El Magician, sí. S'ha mostrat una miqueta més de gameplay del Castlevania Belmont's Curse, que aquest també serà pepiníssim.
2: Aquest és el que és en 2D una altra vegada?
4: Sí, però amb unes animacions precioses, aquest caurà seguríssim. Aquest surt el 15 d'octubre.
2: Play també?
4: D'aquest mestre. Sí, aquests també play a tot arreu. Hi ha un joc que és, gràficament, no, i si esteu davant d'ordinador, cliqueu Vivarium, amb V, amb U.
1: Això són unes pastisseries d'aquestes de Barcelona.
2: I ara trieu-me uns pastissets, no?
1: Vivarium un matí, tio, servint cafè lates, tio, i
2: maquillat pistatxo, tio.
4: Què va? És un joc molt
2: tranquil. Vivarium és una pel·li de l'Eisenberg.
4: Poseu Vivarium Xbox. És un joc que té una estètica Heidi total, o sigui, és molt bèstia perquè té aquest estil molt d'anime dels 80, i és un joc molt, sabeu, molt tranquil. A més, combinen amb personatges també una mica, i alguns animals per aquí, abans.
2: Si no han d'anar a buscar l'illa de la puta, no m'interessa.
4: Això
2: és el poder de la puta, nois.
4: Sempre suma. Què més per aquí? Bueno, aquest ja us dic, el Vivarium a nivell d'estètic, aquest surt del 2027, però és d'aquests que el jugarem segur, perquè estèticament ja si fan coses diferents ja...
0: És Heidi, vull dir, surt clara,
1: li han dit, necessitem una cosa igual que Heide,
4: però li han tret la cadira de rodes, oi? Perquè aquesta
2: li han amputat els braços, no, tio, aquesta...
0: està amputada en un arbre.
4: Sí.
0: No puc caminar.
2: Sí. Dejad-la allí.
4: Llavors, s'ha mostrat un nou Spyro. Recordeu el drac aquest lila, que també mascoteta de PlayStation? Doncs Spyro a Realm Beyond, també 2017.
2: Com es deia aquell de l'esquelet, que eres un cavaller que et mories?
4: El Medieval.
2: Medieval, m'encantava.
4: Molt guai, també, molt xulo.
1: Era molt macarro,
4: Sí. I què més? Ah, i llavors també sabeu que, això no ho hem parlat, és que la saga Call of Duty, els últims Modern Warfare, tots estem d'acord que aquí els
2: han reinventat la història. Han reinventat la història. Però i l'altre dia vaig veure un vídeo de l'últim tràiler que ha sortit, que és el Price enfrontant-se al Ghost.
4: Correcte, perquè aquest és el Call of Duty Modern Warfare 4. que aquest, aquest no és, no hi és remake perquè no existia, o sigui,
2: no, però és que ja deixen de ser, des del primer deixen de ser remakes.
4: Ja,
2: el primer
4: nova...
2: te'l venien com que era una prequela, però a partir d'aquí ho enganxen i creen una nova línia temporal fins pues al punt de que es moren personatges que no s'havien mort. De fet, el gos aquí està viu, no el mata el Shepard com sí, passa
3: no,
2: el...
3: no és un remake del Call of Duty 4 no, Modern Warfare,
2: no,
3: Modern Warfare
2: no,
3: 4
2: no, no.
4: Exacte.
2: És, vale. Però pensa que el Modern Warfare, quan van fer com el reboot aquest, sí, el acabava en el moment en què tu com a Soap arribaves al Modern Warfare 1, el que arribaves al camp d'entrenament, sí, i deien, sí, vale, sí, com que va tenir un molt d'èxit, van començar i van seguir fent la línia nova. I és el que dic, han canviat personatges, o sigui, hi ha personatges que estan vius que en l'altra saga estan morts aquí.
3: Ai, jo em pensava que era un remaster.
2: Jo també, fins que vaig veure l'enfrontament del Ghost amb el Shepard i vaig dir...
4: I de fet, si busqueu vídeos de drama de Call of Duty Modern Warfare 3, es veu que la campanya... Que jo si els jugués per la campanya...
2: Que era de 3 minutets, no?
4: No, ja no per curta, una fumada enorme, perquè hi ha tot el tema de que em sembla que droguen els protagonistes i veu lluites contra gegants, o sigui, molt anat de l'olla.
2: Ah, és aquella història de la platja, que hi havia sí, gegants i d'això, sí, sí, aquest era el Modern Warfare?
4: Aquest és l'últim que han tret, que va tenir, de fet és amb el que ja era exclusiu de Xbox i va perdre molts milions perquè, a més que estava inclòs al Game Pass, vull dir, es va vendre molt poc perquè a més la crítica el va deixar molt malament.
2: Aquest és el que deia, aquest és el que feien la conya d'aquest, no em torno a saltar un cutscene mai a la meva puta vida.
4: Exacte.
2: Perquè baixaven de l'helicòpter i deien tenemos que, no sé què, acte seguit gegants en una platja, així de com què collons ha passat.
4: Exacte. I res més, així hi ha DLCs del Doom Dark Ages, un que es diu Revelations. Ah, per cert, no he dit que això també era important, m'he saltat però no el teniu tot aquí, de l'State of Play, perdoneu, perquè però bueno, es pot jugar tot arreu aquest, es podrà jugar, que és, i finalment sabem que seran tres títols exclusivament, tanquen la saga, el remake del Final Fantasy VII amb el Final Fantasy VII Revelations, vale? I aquest és el... Sabeu que havíem parlat que amb la idea d'estirar el xiclet i a saber si seria una pentalogia o alguna merda així, doncs confirmen que és el tercer i últim títol, o sigui que tenim el remake, el Rebirth i el Revelations, d'acord?
3: Sí, el primer del remake era la primera mitja hora del joc original i en dos jocs la resta,
4: sí.
3: Molt bé.
4: Sí,
1: a veure, és que no podien estar.
3: Fantàstic.
0: No, és que han dit, hòstia, que si anem així hauríem de fer, no sé, 20 jocs.
4: He de dir, reflexió personal, amb el tema de Final Fantasy VII, del remake, bueno, i de tota aquesta saga i com han fet, em sap greu perquè no m'he acabat el Rebirth, i no perquè no sigui un joc bo perquè jugant-lo era boníssim, però... m'ha baixat el suflé amb les ganes que tenia jo fa anys de que fes un remake amb cara i ulls, i és increïble, gràficament és brutal.
3: I és la trampa de la nostàlgia, Magí.
0: El combat és guapo, és divertit.
4: El combat és molt guapo, aconsegueixen adaptar i modernitzar el tema dels torns, aquesta, que la càmera és quan ho atures per triar, avança però hiper mega lent, és molt guai, molta acció, però una acció també que entens normalment què està passant en pantalla. I em sap molt greu no tenir el subidon de vinga, el tercer, som-hi, va.
0: Jo volia un joc. És massa temps entre
4: clar, és això.
0: I és com, ara, com per on anava, vull dir, és que no me'n recordo.
4: Sí, jo el remake el vaig gaudir molt perquè vaig, per això, en vena, però bueno. Doncs res, nois, molts jocs.
1: És una història que ja te l'has viscut bé.
0: I un parell de jocs que m'agradaria dir.
4: Menciona, sisplau, i tant.
0: Sí, el Banjo de Chief. A mi m'agrada molt.
4: Et va agradar aquest, sí?
0: És tipus Yakuza, de fet crec que ja surt el Yakuza, el personatge.
4: Crec que sí.
0: I és un cuiner, és de cuina. Molt bé, una mica bojo i tal, però a mi m'agrada molt, és molt japo, eh? I la saga Rayman.
4: Ai, sí, aquest Manol, sí, el tenia marcat i no l'he comentat. Explica.
0: No, és un Rayman, però en 3D.
4: Bueno, no és en 3D. O sigui,
0: bueno,
4: la jugabilitat és 2D, és la reinvenció del Legends, és el
0: sí,
4: Rayman
0: sí,
4: Legends.
0: Sí, hi ha parts que es juga en 3D, no?
4: Bueno, perquè et poses, si vas a sobre del drac no vas cap endavant de la pantalla. Sí, bueno, juguen sí, tipus sí, de pantalla més de tipus xuc.
0: Sí,
2: no era 3D,
0: 2D,
2: ja.
0: 2D i mig.
2: No eren 3D.
4: No, a l'Origins i al Legends són els dels jocs més bonics i dels millors plataformes que mai s'han fet. Aquest jugar cooperatiu és divertidíssim perquè et pots cascar entre els personatges, o sigui, entre els jugadors. I si mireu com es veu el gràfic aquest, o sigui, gràficament aquest nou Rayman, és, però hi ha poques coses més boniques a nivell de videojocs, eh? Rayman Legends Retold. Molt, molt, molt guapo. Sí, aquest sí, també, sí. Moltes ganes. Aquest, mira, estava veient el directe, vaig fer una captura, li vaig enviar a la meva dona i va ser un... No! Perquè és que... Entre tant, m'ho pregunta, per què collons ho troben un altre Rayman? Que a més va vendre molt bé la saga aquesta.
0: Jo vaig jugar, l'últim va jugar a la Vita.
4: Meravellós. Olet. Oh. Doncs res, nois, res més.
3: Fins aquí la pixelària.
4: Saps una estona de fons, tio.
1: Sí, ja dic, sí, va, aquest programa.
4: Escriu. És un ofex, això?
2: Fora d'aquest programa ara mateix.
4: Va, perdó. Jo escolta la meva 80.
0: El record de pensar.
3: Ja tens per unes notes, Pau?
2: Sí.
3: Doncs notes de Pau de pàgina.
2: He borrat el nota?
4: No.
3: No hi ha sintonia de notes a Pau de pàgina?
2: No, no, no.
4: Anava a dir, si no pots posar una mica d'ols.
2: Bueno, aquestes darreres setmanes ens ha visitat a la península el far d'Occident, i no estic parlant del Papa, sinó de Benito Antonio Martínez Ocasio, altament conegut com Bad Bunny. Amb el seu estil de cantar que podria classificar-se com reggaetó, però post-extracció dels queixals del seny. Vale? Tens la boca dormida... Un del que últimament el que estan fent molt aquesta gent, els artistes de nova fornada, és que no només fan concerts, sinó que en els seus concerts hi ha altres mandangues, és a dir, hi ha concert, més els Pastorets, més Gran Hermano, més un ring d'UFC, més tot el que et puguis imaginar d'això. La Rosalita, per exemple, en el seu show tenia una cosa que era el confessionari, on hi pujava algú de fama relativa i tenia una xerrada així com íntima enmig del concert. I el Bad Bunny té un segon escenari anomenat La Casita, on hi ha la blor i la nata del qui és qui de la Beautiful People de les xarxes, i després hi ha actors i futbolistes. Del primer grup, aquí hi hauria penya que no en tindreu ni puta idea de qui és, i en l'altra part hi hauria Lamine Yamal, Piqué, Ricky Puig, Úrsula Corberó, Esther Expósito, etc. La Casita s'ha tornat una mena de mueble on els ulls de la gent que hi veus estan buscant la validació i la fama, dels 5 segons de fama, i no els hi puc aguantar la mirada, ja que la seva desesperació es reflecteix en el meu esguard que quan ens apunto a premis, vale? Quan apunto a frics en bits de premis radiofònics, aquella mirada és la que tenia aquella gent. És com quan vas al zoo i mires un goril·la i veus que el tio t'està dient cabron, no? Pues aquí també els mirava i els deia, jo també he tingut aquesta mirada apuntant-nos a premis aquest any si guanyarem. Aquesta mateixa maleta plena de somnis que ja comença a estar foradada per culpa de la quantitat d'excops de porta que ens hem endut a la cara. La diferència entre aquesta gent i nosaltres és que aquesta gent, el seu rebuig ha sigut retransmès a totes les xarxes socials a vides i por haver, i en canvi el nostre rebuig queda en privat i desapareix en el silenci de les llàgrimes a la dutxa que s'endú també amb la suor de l'ampolla de ratafia que hem fet per oblidar que Freaks and Beats segurament és un programa massa avançat al seu temps. Per tant, més que La Casita, que fa una mica de cosita, jo he decidit crear una secció que es diu La Coseta, vale? I La Coseta, doncs, us parlaré d'incomoditats. I tenim, òbviament, no hem de fer-ho bé. Si queda reggaeton sense drets.
1: Massa localitzat.
2: La Coseta és un lloc...
0: Offspring, no? És això?
2: És Offspring. És un lloc on parlarem d'incomoditats, com per exemple l'atac de diarrea de Dos Tontos Muy Tontos, aquell moment superincòmode al cine, el Tommy Maguire ballant jazz pel carrer a Spider-Man 3, o la mort horriblement actuada de la Marion Cotillard a The Dark Knight Rises, aquella mort que és una mort de pastorets també. S'ha mort, que almenys es queden tots quiets en plan, ja?
1: Ara és l'hora? Toca-li a l'ull.
2: I avui els vinc de parlar d'un altre tipus d'incomoditats. Us vinc a parlar d'un senyor que ha dirigit una de les tres pel·lis que em va traumatitzar quan jo era jove, i era un cinèfil amb ganes d'històries i m'ho passava tot, i a partir de certes pel·lis vaig decidir que potser no m'ho passava tot. Avui us porto el senyor de les cosetes, que és el Darren Aronofsky. I la pel·li de la que us parlo, basada en el llibre del Hubert Selby Jr., és Requiem for a Dream, que és una pel·li que em va traumatitzar en un moment determinat.
1: Sí, Darren Aronofsky... Estaves mirant mentre fumaves canutos, no?
2: Ja, sí, no, hòstia, no, això és superprofund. És el braç amb tuberculosi. Aquell braç amb tuberculosi, tio, allò és el pitjor de... O sigui, hi ha tres pel·lis que he vist una vegada i no tornaré a veure. Una és aquesta. Les altres és... Kids i Irreversible, que són tres moments d'allò de no, sóc jove cinèfil, vull veure noves experiències, té
1: algo que m'impacti.
0: De fet, Irreversible i aquesta película, i Requiem per un sueño, són les pel·lícules que jo vaig posar d'exemple per el sacrifici que no m'agraden, o sea, que m'agraden però que no m'ha agradat veure molt malament.
2: Pues Kids és del mateix pal.
0: Sí, sí, ja l'he vist també.
2: Kids és també del mateix.
1: Sí, jo és el tipus de pel·lis que ja he deixat de veure, tio. És que ara ja no em ve de gust, tio.
2: Sí. Jo l'altre dia vaig veure Ahora me ves tres, tio, perquè estava amb la meva dona i al sofà i és que ens ve de gust posar algú, tio, que puguem oblidar els 20 minuts, tio. Ara me ves tres fent el Ronaldinho amb les cartes, tio, i allò és increïble.
3: Aquesta és la escena de l'aeroport.
2: No, aquesta és Ara me ves dos, que estan robant un microchip, tio, i es van
3: fer... Però és tan innecessari el que fan, tio.
4: No, home, saps que pillat tota l'estona, Pau, és necessari.
3: No, tio, d'un moment a l'altre ja està, tio. Clar, tio, no cal que participin tots.
1: És que passa la carta... Vas treure el sostén sense tocar-la, no?
2: Sí, sí. I passa la carta, tio, pel detector, fent-la botar a terra i que es torni a lavar ràpidament, tio. És brutal, aquella escena. Aronofsky, nascut a Brooklyn el 12 de febrer del 69, les seves obres gairebé sempre toquen religió o gent que ha tocat fons. Debuta amb Pi, no Pi la vida de Pi, que també és una pel·li que enfonsa anímicament que no veus, Pi la del matemàtic que creu que el món està regit per d'això, i la seva segona pel·li ja és Requiem per un somni. També té La font de la vida, El lluitador, que és aquella pel·li del tio que van fer, del Mickey Rourke, que van fer fora Gran Hermano per comentar.
1: És una bona pel·li, sí. És d'aquestes de merda dura, tio, però és bona pel·li.
2: El Cigne Negre, que és una adaptació Perfect Blue. Noé per mi és el punt fosc d'ell, que és aquella de la història de Noé, l'arca de Noé del Russell Crowe. És una pel·li que dius,
1: què no fas? Què fas?
0: Fluixeta.
2: Té Mother, Mamà, que aquesta és una reinvenció de la Bíblia. És la meva dona i jo la vam veure i vam estar parlant-ne durant 40 minuts sobre quina interpretació tenia aquesta pel·li. Ens va agradar moltíssim, del Vell Testament. I La balena, que recupera el Brendan Fraser i que va tenir tots aquells minuts d'aplaudiment, com els Javis. Els Javis.
1: Sí, més enllà de la pel·li està bé, jo crec que per mi no és la millor d'ell, però que haver recuperat el Fraser i que ara estigui allà fent la mòmia, una nova entrega a la mòmia i fotent-se fort i tal,
2: a mi
1: em fa molt feliç, tio. És un paio que em fa molt bé, tio.
2: I també. I què està dient d'això? Ah, sí, dels Javis. Tinc una pregunta. Us heu fixat que s'han fet una mica de retoques a la cara? Creieu que estan intentant convertir-se en dolents de Dick Tracy? Perquè cada cop les seves cares s'assemblen més, tio, a l'Al Pacino de Dick Tracy.
0: Em cauen molt malament, aquesta.
2: Els Javis, sí, a mi cada
0: dia. I mira que Paquita Salas m'agrada. Paquita Salas m'agrada. Però
2: jo des de La llamada vaig trobar que era una molt bona pel·li, però a partir d'aquí, bueno, Requiem i surt el Marlon Wayans, que aquell mateix any treu Scary Movie, Requiem i Dragones i mazmorres, que és algo terrible, amb un Jeremy Irons que ha vingut a cobrar, bàsicament, i és horrible. Té la Jennifer Connelly, que va debutar fent...
1: L'última de Dragones i mazmorres.
2: No està tan malament.
1: Passar molt bé.
2: L'última està bé, però jo estic parlant la del 2000 amb el Jeremy Irons, el... Em sembla que és el Kevin... El Lillard o el Kevin... Un d'aquests, va, és igual. La Jennifer Connelly, que va debutar la pel·li Once Upon a Time in America del Sergio Leone, i que al cap de dos anys faria Labyrinth amb el David Bowie, i és la dona del Paul Bettany. Paul Bettany, el Silas del Código da Vinci i el metge català irlandès de
3: Master en Comanda.
2: El Master en Comanda. I aleshores tenim The Morbius Time, òbviament, Jared Leto, però qui es menja la peli és l'Ellen Burstyn, que és la mare. La mare fa un paper brutal. No sé si l'heu vista, tots l'hem vista, en Magí, tu no? Requiem?
4: Quina? Requiem?
2: Requiem, sí. per un somni.
3: Sí, jo sí, quasi no me'n recordo de...
2: Requiem per un somni és una mare i un fill, el fill i els seus amics i la mare, i com tots... d'una manera o d'una altra acaben enganxats en les drogues. La mare d'una manera suposadament legal per un d'aquests comercials de perdre pes, i ells perquè es piquen, comencen per una cosa i acaben picant-se la vena a tots. Ell acaba prostituint-se per aconseguir, els altres acaben, i té l'escena aquesta que és la que a mi em va acabar de traumatitzar, que és la d'una tuberculosi en un braç de tanta injecció, i acaba pues, com el puto Rosari de l'Aurora.
3: No es punxen amb un bolígraf o algo? Es punxen amb un boli o amb un...
2: No ho recordo.
4: No ho recordo tampoc. Dic, aquesta pel·lícula jo crec que ha fet més per evitar drogadiccions més que qualsevol...
1: Però és aquella de cosa de les drogues són dolentes i acabaràs mort i enterrat i no sé què, és, no? Com aquesta cosa de portar-ho a l'extrem i al límit.
4: Bueno, però...
2: com els anuncis que... de trànsit, no, tio?
4: Però et fa una mica el viatge, no? I també als inicis d'aquesta penya...
2: Sí,
4: no,
2: perquè ells acaben robant-li a la mare perquè necessiten diners per comprar droga...
1: Sí, sí, és com tots els clichés, tio, del món de les drogues, tal...
4: Ja, però és tan dur, jo crec que... No, jo crec que... Bueno, no sé si tenia molta predisposició a les drogues o no, però quan la vaig veure ja vaig dir, no tenia intenció, gràcies, ara tinc menys intenció encara. Sí...
1: No dubto que ningú deixés les drogues per després de veure aquesta pel·li.
4: No dic deixar, dic per jo que com a
1: mètode preventiu.
4: Sí, s'ha de posar ara amb 6 anys, jo crec que anirà molt bé, sí, pels que els altres fills.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, aquest estiu, i crec que és una... Quan surti les 10 i vegi el final de Requiem per un sueño, ja...
4: Amb
1: les
4: altres fills.
2: Nosaltres la vam veure amb 18 i encara en parlem, tio, o sigui, imagina't el...
4: Sí, sí.
3: Com és? Fins aquí, doncs, notes a Pau de Pasqua. Sí, fem-hi-ho al final?
2: Sí, sí, sí.
3: Que comenci el Yelmo. Avui a l'Elmo, trencant una mica amb la tendència de les últimes setmanes, on us he portat o bé clàssics o bé... No, us he portat o bé clàssics de terror o bé pel·lícules que estaven d'aniversari. Avui us porto una que encara està als cinemes. Ara el hype ja s'ha rebaixat una miqueta, però durant un bon grapat de setmanes dins del món terrorífic no es parlava d'altra cosa. Avui a l'Elmo us recomanaré Hocum.
2: Oh.
3: Pel·lícula de terror sobrenatural feta l'any 2026 i coproduïda entre Irlanda i els Estats Units. Està escrita i dirigida per el Damien McCarthy, que és el director de Oddity, que algun dia també us l'he de portar aquí a Dielmo, i té les interpretacions de l'Adam Scott, que és el de
2: Severance, sí.
3: I Parks and Recreation, etc. Florence Ordesh, que no tenia el gust de conèixer-la, Peter Coonan, tampoc, i David Wilmot. Tots aquests fan d'irlandesos, o sigui que no són actors gaire coneguts. Petita sinopsi. Adam Scott interpreta Om Bauman, un escriptor nord-americà que pateix per acabar una de les seves novel·les. Un dia, després de veure el fantasma de la seva mare, Bauman decideix portar les cendres dels seus progenitors a Irlanda, on van anar de lluna de mel.
2: La mare se li apareix i li diu: torna'm a Irlanda.
3: Se li apareix i es veu, hi ha un plano que es veu que té les cendres dels dos exposades allà, vull dir, amb la urna, i decideix portar-les a Irlanda.
2: La mare el desperta de fer-li Irlanda, no? Unes cleques
3: a la cara. No és... De fet, en Bauman reserva una habitació al mateix hotel de la Irlanda rural on anys abans hi havien estat els seus pares de lluna de mel. Però el que no sap és que aquest hotel amaga una història tan fosca com desconeguda. Una història entortolligada amb el folklore local i el món sobrenatural.
1: És un mig sobre irlandès.
3: No, tant de bo,
2: és un mig somar, no, tio, no és... però amb alcohòlics, tio, i música de gaites.
1: Amb moltes guines.
3: Bueno, a veure, anem a pams. Estem davant d'un dels nombrosos casos on el hype per una pel·lícula ha acabat afectant negativament. M'ha passat el mateix que em va passar amb Weapons o amb Barbarian. No és per res una pel·lícula dolenta, això ho vull deixar molt clar, però hi ha alguns errors estilístics i sobretot conceptuals que quan acabes de mirar la pel·lícula et fan pensar si realment n'hi havia per tant. Hocum està molt ben ambientada, vull deixar això molt clar, però obre molts melons que no acaba de tancar i d'altres que no és que no els tanqui, sinó que els obre i no se'n torna a parlar en tota la pel·lícula. Hi ha també certs comportaments erràtics d'algun dels personatges que fa que t'estiris una mica dels cabells. Estableix unes bases de mitologia folklòrica que no acaba de desenvolupar i arran d'això alguns fets que passen a la pel·li acaben semblant buits i sense gaire significat. Hi ha d'haver un punt central entre que t'ho expliquin tot amb titelles i onomatopeies com si fossis un militant de Vox i que no t'expliquin
2: que els Power Rangers estiguin al seu color, no?
3: Exacte. I que sempre hagin de dir el poder del tigre, no? I

0: no tindràs la sensació d'haver perdut el temps mirant-la, però si ets fan del terror és molt probable que te n'adonis que estem davant d'un potencial perdut, que les coses s'haurien pogut fer molt millor del que finalment són, i crec que aquí està la llàstima de tot plegat. És un 6, és un perd per mi. Algú més l'ha vist, per cert?
1: No, jo l'he de portar, Pau, Backroom, que m'han parlat molt bé.
0: Tinc moltes ganes de veure Backroom.
2: Ah, sí. Parlant dels...
0: Sí.
2: Dels Backroom.
0: Sí. I Exit 8 també la vull mirar. Tot i que no té tan bona premsa com Backroom, però Exit 8 també ha de caure.
2: Jo no he vist la pel·lícula, Pau, però he posat Hukum Imágenes al Google i el 6
0: és... El conill, Magí, estàs mirant el conill?
2: Aquest conill, què és això?
0: Has de mirar la pel·li, Magí, jo no diré res més.
2: Hòstia, però fa molt d'angoli.
0: Aquest conill és molt terrorífic. A més, se suposa que és d'un programa infantil amb el qual ja no tinc res.
2: No, en sèrie?
0: Sí.
2: Bé, malalts.
0: Molt bé, fins aquí el Guillermo.
3: Dani Point.
0: Sí. I ara abans d'acabar, videojocs de paraules.
3: Vinga, Magí.
2: Es pot dir, ens ho han parat en tot aquest programa, no patiu. Vinga, va. S'obre el taló i es veu un grup de persones que estan organitzant una quedada. A un li pregunten: tu vindràs? I ell respon: confirmo la meva assistència i a més us portaré un ham de pesca amb la meva silueta i en actitud histèrica, juntament amb uns quants ous en forma de cos de vaixell.
4: En forma de què?
2: D'ous amb cos, o sigui, amb ou, uns quants ous en forma de cos de vaixell.
0: Si algú respon això a una quedada és, vale, anem a ingressar amb una psiquiàtrica, però ara mateix
2: la resposta és no, tu no vens, no?
3: Ha sigut expulsada del grup.
0: Sí.
2: A veure, el joc és el... Està en català, no, el videojoc és el jo sí, am de mi histèric i ous book. Jo sí amb de mi històric i ous buc.
0: Amb de mi
3: històric i ous buc.
2: El Yoshi amb de mi històric.
3: Sí.
2: S'entén perfectament, no?
3: Amb de mi històric i ous buc.
2: Gràcies, Lola, per aquest.
0: Sí, però abans que tenia un brut psicòtic. Mare
3: de Déu. Deixa't tenir primer un brut psicòtic abans de respondre. Jo i el meu amic invisible estem a dins.
5: Ai. Portaré una... Gràcies, jo m'ho veig la cara de la gent. Mira l'aigua, aquell tio.
3: Ei, sí, jo compro carn. Vale, tu què portes? Jo portaré...
2: Vam de mi, la meva silueta.
0: Sí, molt bé. Fins aquí
5: top 5, eh? Top 5.
2: Entra top 5? Vale.
5: Sí, per mi sí.
0: Gràcies per saber.
3: Gràcies i bon dia.
0: Néstor Sart.
6: Gràcies i bona tarda.
0: Magí Berneda.
2: Gràcies i bona nit.
0: Manuel Osero.
5: Moltes gràcies.
0: I un servidor, Pau Aguilar, com cada programa us recordo que ens podeu escoltar els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze, els dijous primer a les 8 del vespre a Ràdio, després a les 10 de la nit a 1359 FM, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veus a YouTube. Aquest programa segurament no, però els altres que hi hagi més sort, i també interactuar amb nosaltres a xarxes socials, a Twitter, Instagram i bluesky@freaksbeats. Moltes gràcies.
7: No te busques una ruïna per una tonteria, ok?
6: O per una cançó.
7: Cuidadito conmigo. No seas tonto.

0: des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Never made it as a wise man. Clica RadioSantQuirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals. Com un arbre,

0: fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Orelle.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
8: a... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: l'orgull és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Pollera,
10: la cera también funciona.
11: Marimacho, esto es para que no se lo depilate ya, ¿no? Das asco.
12: Es que te debería depilarte, das asco.
13: Marimacho.
14: ¿Por qué tenim por a lo diferente?
15: Ser trans,
16: ser bisexual,
17: ser lesbiana,
18: ser gay
19: o ser no binari
20: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
21: A partir d'aquest 2026,
22: per un orgull sense límits.
23: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica radiosanquirza.cat i entra a casa. Radio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 IOTA, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
2: Después de la tormenta, viene el arcoíris.
3: 28J, ven a celebrar.

0: Nordul és alegria, diversió, festa.
1: Però també és lluita, rebel·lió, comunitat.
2: Per un 28J reivindicatiu.
3: Suma't a l'orgull crític.
4: ¿Tienes una empresa y quieres multiplicar tus ganancias?
5: Este mes de junio, únete al Orgullo LGTB.
6: El orgullo no se vende. Por un 28 de junio anticapitalista.
7: Mirad, ahí viene la lesbiana odia hombre.
8: Mira la maldita marimacho esa.
9: Mira, qué asco.
10: Pollera, la seda también funciona.
11: Marimacho, eso es porque no se
12: puede. Depilate ya, ¿no?
13: La debería depilarte, es asco.
14: Marimacho.
15: ¿Por qué tenim por a lo diferent?
16: Ser trans,
17: ser bisexual,
18: ser lesbiana,
19: ser gay
20: o ser no binari
21: no és motiu de burla, és motiu d'orgull.
22: A partir d'aquest 2026,
23: per un orgull sense límits.
24: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta del Servei de Joventut Canya Jove amb motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Aquest contingut s'ha treballat al taller Falques que fan falta...